0: Bus, amables i de convivència, i recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar:
1: és obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
0: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
1: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
0: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
1: A Abrera millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639-78-30-38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: La millor música i tota la informació a Ràdio Abrera.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: 3 hores 100% música, 100% energia,
1: 100% energia,
0: 100% tu,
1: 100% tu.
0: La teva banda sonora de mitja setmana, només a Ràdio Brera.
2: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona, la que t'agrada, la que et fa vibrar. Music.
3: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé. That's right.
0: Si la calor no et

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

Connecta't a Ràdio Brera. Les novetats musicals del panorama nacional i internacional. Els clàssics de sempre i la informació que més t'interessa. Escolta'ns al 107.9 de la FM, a internet a www.radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils.

0: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? Al Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
4: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
3: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11:00 a 2:00 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
4: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
3: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
5: Tuve el veneno en los labios, la rabia y la fe justo al límite. Me hablé del sentido y del año.

0: Ràdio Abrera, són les 4.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
2: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
1: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
2: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
3: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
4: No te quedes atrás
3: y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos Líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva.
4: En Top Música Nueva.
3: Todos los jueves de 9 a 10 de la noche, aquí en Radio Abrera,

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Els teus millors moments són a Ràdio Abrera.
4: 107.9.
3: La

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. Són les 5.
1: ¿Qué hora son, mi corazón?
2: Hora 23.
3: Te lo dije muy clarito.
4: Permanece a la escucha.
5: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
2: Hora 23.
5: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
2: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
5: A Ràdio Abrera, Hora 23.
0: Ràdio Reloj.
6: 12 de la noche en La Habana.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan...

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització, les finestres obertes i, sempre que sigui possible, aparca-la en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera, són les 6.
1: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera. El gegant de la ciutat, ara balla,
2: ara balla. Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
5: Si aquest estiu marxes de viatge, fica'ns a la teva maleta. Recorda que pots escoltar Ràdio Abrera des de qualsevol punt del planeta. A radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, ens trobaràs al 107.9 de la FM. Ràdio Abrera, sempre amb tu.
6: Happy Holidays!

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: L'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït que funciona a les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
1: Ajuntament d'Abrera, amb tu. Per tu.

0: L'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Jo trio Ràdio Abrera. Trio la seva varietat musical. Trio la informació més propera i la que més m'interessa. Trio l'oportunitat d'anunciar-hi el meu negoci. Trio marcar la diferència. Ràdio Abrera. Tria-la.

0: el teu foc.
1: 107.9. Els èxits. Els èxits.
2: Ràdio Abrera.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 7, us parla Maria Lara. En mobilitat, des d'avui la ronda de dalt tindrà un carril tallat per sentit entre les sortides 5 i 6 per les obres de cobertura entre l'Institut Vall d'Hebron i l'Avinguda Vallcarca. La restricció es mantindrà fins al 24 d'agost i permetrà avançar els treballs d'instal·lacions del futur túnel, reduint la necessitat també de talls nocturns. Pel que fa a la resta d'afectacions, situació tranquil·la, de moment a les carreteres, amb només un carril tallat també per obres a l'AP7 a Tarragona. I la Fiscalia Anticorrupció investiga possibles irregularitats en la gestió de la DGAIA relacionades amb ajuts i allotjament per a joves extutelats. La investigació parteix d'una denúncia presentada el 2025 i compta amb la col·laboració de l'Oficina Antifrau. Un dels expedients sobre ajuts econòmics que ja s'ha tancat sense detectar indicis de delicte, tot i que s'han assenyalat també possibles deficiències de control. L'altre, sobre presumptes places d'allotjament fantasma, també continua obert. Ara la Fiscalia haurà de determinar si els fets constitueixen només irregularitats administratives o si poden derivar en responsabilitats penals. I la crisi migratòria a Ceuta continua centrant l'atenció política i diplomàtica. El govern del Marroc ha trencat el silenci i ha reconegut 11 morts durant els intents de creuar la frontera, tot i que les autoritats espanyoles eleven la xifra de víctimes mortals fins a 72. Rabat atribueix la situació a les màfies de tràfic de persones i a la desinformació difusa també per xarxes socials, mentre defensa que va actuar reforçant els controls fronterers. Per la seva banda, la delegació del govern espanyol assegura que gairebé 3.000 efectius treballen a Ceuta per tal de recuperar la normalitat. I l'incendi forestal de Senet a l'Alta Ribagorça continua actiu i ja ha afectat unes 71 hectàrees, és una part dins de la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigües Tortes. Els bombers treballen amb mitjans aeris i equips especialitzats per evitar que el foc avanci cap a la Vall de Boí o surti de Catalunya. L'incendi, que podria haver estat provocat per un llamp, té un potencial de fins a 2.700 hectàrees i es preveu que continuï actiu durant els propers dies. I de fet, en aquest sentit, el risc d'incendi es redueix avui arreu de Catalunya i no hi haurà cap població amb risc extrem al nivell 4 del Pla Alfa. En paral·lel, es reobriran també els quatre espais naturals que es mantenien tancats, com són la Baronia de Rialb, Montsec de Rúbies, Montsec d'Ares i també la Ribera Salada. No obstant això, fins a 71 municipis del centre i també de l'oest de Catalunya continuen en risc molt alt d'incendi. I una dona ha mort aquest diumenge mentre es banyava a la cala Maset de Sant Feliu de Guíxols. La banyista, que es trobava en dificultats a l'aigua, va ser rescatada pel salvament marítim i traslladada fins al punt de socors, on els equips d'emergència li van practicar maniobres de reanimació sense èxit.
3: Notícies en xarxa.
2: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins a l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.
5: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Toser, a Jazz Club de nit.
6: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
7: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
6: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.
8: The most winning, I am
0: Fins demà!

Avís urgent. Si aquest estiu marxes a la platja, a la muntanya, recorda que ens pots escoltar per internet i per les aplicacions mòbils. Ràdio Abrera.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM a Ràdio

Tant se val quins siguin els teus plans per aquest estiu. Gaudeix-lo amb nosaltres al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. Radio Obrera.

0: xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Aquest estiu tant se val si estàs de vacances o si et toca treballar. Sempre serà millor si et quedes amb nosaltres. També a l'estiu.
1: També a l'estiu.
0: Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. En mobilitat, des d'avui la ronda de dalt tindrà un carril tallat per sentit entre les sortides 5 i 6 per les obres de cobertura entre l'Institut Vall d'Hebron i també l'Avinguda Vallcarca. La restricció es mantindrà fins al 24 d'agost i permetrà avançar els treballs d'instal·lacions del futur túnel, reduint la necessitat dels talls nocturns. Pel que fa al servei ferroviari, interrompuda la circulació de trens entre Cunit i Sant Vicenç de Calders per l'atropellament d'una persona i afecta les línies R2 Sud, de Rodalies i també a l'R13, l'R14, l'R15, l'R16 i també a l'R17. I la Fiscalia Anticorrupció investiga possibles irregularitats en la gestió de la DGAIA relacionades amb ajuts i allotjament per a joves extutelats. La investigació parteix d'una denúncia presentada el 2025 i compta amb la col·laboració de l'Oficina Antifrau. Un dels expedients sobre ajuts econòmics ja s'ha tancat sense detectar indicis de delicte, tot i que s'han assenyalat possibles deficiències de control. L'altre, sobre presumptes places d'allotjament fantasma, continua obert. Ara la Fiscalia haurà de determinar si els fets constitueixen només més irregularitats administratives o si poden derivar en responsabilitats penals. I la crisi migratòria continua centrant l'atenció política i diplomàtica. El govern del Marroc ha trencat el silenci i ha reconegut 11 morts durant els intents de creuar la frontera, tot i que les autoritats espanyoles eleven la xifra de víctimes mortals fins a 72. Rabat atribueix la situació a les màfies del tràfic de persones i a la desinformació difosa per xarxes socials. Per la seva banda, la delegació del govern espanyol assegura que gairebé 3.000 efectius treballen encara a Ceuta per tal de recuperar la normalitat. I l'incendi forestal de Senet a l'Alta Ribagorça continua actiu i ja ha afectat unes 71 hectàrees, una part dins la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes. Els bombers treballen amb mitjans aeris i equips especialitzats per tal d'evitar que el foc avanci cap a la Vall de Boí o bé surti de Catalunya. L'incendi, que podria haver estat provocat per un llamp, té un potencial de fins a 2.500 hectàrees i es preveu que continuï actiu durant els pròxims dies. I, de fet, el risc d'incendis es redueix avui arreu de Catalunya i no hi haurà cap població amb risc extrem, és a dir, al nivell 4 del Pla Alfa. En paral·lel, es reobriran els 4 espais naturals que encara romanien tancats, com són la Baronia de Rialb, Montsec de Rúbies, Montsec d'Ares i també la Ribera Salada. I una dona de 74 anys ha mort aquest diumenge mentre es banyava a la cala Maset de Sant Feliu de Guíxols. La banyista, que es trobava en dificultats a l'aigua, va ser rescatada pel salvament marítim i traslladada fins al punt de socors, on els equips d'emergència li van practicar maniobres de reanimació sense èxit.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bon dia. Continuen les obres d'estesa de la línia elèctrica de la planta de SEAT de l'Avinguda de Can Amat amb l'execució de la segona fase dels treballs. La primera es va executar durant els primers mesos de l'any. Amb motiu d'aquests treballs es produeixen canvis temporals en el trànsit a l'Avinguda de Can Amat del polígon industrial del Barcelonès de Brià i també es produiran modificacions temporals en el recorregut i les parades del servei de bus urbà per les obres de l'Avinguda de Can Amat fins al dissabte 15 d'agost. Així el bus no circularà pel carrer de Brià, el carrer de Montserrat i el tram de l'Avinguda de Can Amat fins a l'Avinguda de Can Noguera i s'establirà com a itinerari alternatiu el pas pel carrer de Neto, la Ronda de Sant Jordi, el carrer del Ter, el carrer de Marie Curie, el carrer de Barcelona i l'Avinguda de Can Noguera fins a enllaçar amb l'Avinguda de Can Amat. D'altra banda, durant el mateix període, s'anul·larà temporalment la parada ubicada al carrer d'Abrera i s'habilitarà una parada provisional alternativa al carrer de Neto, cantonada amb el carrer dels Pirineus. Podeu consultar aquestes modificacions temporals del recorregut i les parades del bus urbà d'Abrera al web municipal abrera.cat i a l'app gratuïta de Montbus, on també s'actualitzen periòdicament les diferents informacions relacionades amb aquest servei. Les recomanacions generals mentre durin els treballs són les següents. Respectar en tot moment la senyalització temporal i les indicacions del personal d'obra, preveure més temps del desplaçament durant els dies feiners i a recomanar, sempre que sigui possible, utilitzar vies alternatives com l'autovia A2 i els accessos principals a Abrera i a Can Amat. Trobareu el detall d'aquesta informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Abrera Informació, Protecció Civil, Salut.
3: Ens trobem immersos a la calor de l'estiu i és important preparar-se i prevenir els efectes adversos de la calor, com la deshidratació deshidratació, l'esgotament i els cops de calor. L'excés de calor pot suposar un perill per a la salut i agreujar una malaltia crònica o provocar deshidratació i esgotament. Si l'exposició a temperatures molt altes es perllonga, la temperatura del cos pot elevar-se fins a nivells perillosos i es pot patir un cop de calor, un trastorn amb conseqüències potencialment greus que requereix atenció mèdica immediata. Entre d'altres consells, a casa recomanar utilitzar algun tipus de climatització i tancar les persianes on toca el sol directament durant el dia i obrir-les de nit. Al carrer eviteu el sol directe i sortir a les hores centrals del dia, procurant caminar per les zones d'ombra, portar aigua i beure sovint. Si coneixeu gent gran malalta que viu sola, ajudeu-los a seguir aquests consells i protegiu els nadons, persones amb malalties cròniques i també les vostres mascotes. Podeu consultar tots els consells per protegir-nos de la calor i evitar els incendis forestals als webs Abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Acció social. Educació.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera s'ha obert el termini de presentació de sol·licituds dels ajuts econòmics per l'escolaritat, menjador i acollida, destinats a infants de 0 a 3 anys de l'Escola Bressol Municipal Montpetit d'Abrera del curs 25-26. El termini de presentació de sol·licituds és del dijous 23 de juliol fins al dimecres 19 d'agost de 2026, amb dos inclosos. La finalitat d'aquests ajuts és la de contribuir a l'accés a centres i serveis educatius públics del primer cicle d'educació infantil sota el principi d'igualtat d'oportunitats. Els serveis d'educació infantil de primer cicle inclouen l'escolaritat, l'enmenjador i l'acollida. L'ajut es pot tramitar de forma telemàtica a través de la seu electrònica al web abrera.cat o al registre d'entrades de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, OAC, de l'Ajuntament d'Abrera, plaça de la Constitució número 1, de dilluns a divendres de 9 a 2 i tarda de dimecres també de 2:45 a 7. Per a més informació, contacteu amb el Servei d'Acció Social de l'Ajuntament, carrer Major número 3, de dilluns a divendres de 9 a 2 del matí, al telèfon de contacte 93 770 2911, extensió 1702, i al correu electrònic serveissocials@abrera.cat. Trobareu tota la informació al web municipal abrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia. Y me pregunto si pudiera ser. Amb tots els èxits del panorama nacional. Quiero

0: Bon dia, les 8 i 8 minuts. Ja estem al mes d'agost. Estàs a vacances? Enhorabona, és dilluns, 3 d'agost del 2026. Comencem Fórmula Matí durant les properes hores, també molt pendents de l'actualitat. Volem començar explicant que el Marroc s'espolsa les puces de la crisi humanitària a Ceuta, que ja ha deixat prop d'un centenar de morts, gairebé 4 dies després que desenes de milers de migrants entressin de manera irregular a la ciutat. El govern marroquí ha fet un primer balanç oficial. Aquest diumenge al vespre, Rabat va sortir al pas de les crítiques després que aquest cap de setmana partits com el PP i Vox hagin acusat el Marroc de posar-se de perfil o directament d'impulsar aquesta tragèdia com una mesura de pressió a l'estat espanyol. Poca estona després de compartir el comunicat, el portaveu del Ministeri de l'Interior del Marroc va comparèixer per posar-hi veu. En un discurs sense preguntes, Rachid El Khalfi va assegurar que el seu govern no hi ha tingut res a veure i assenyalava com a responsables les màfies de tràfic de persones i les notícies falses a les xarxes socials. També va assenyalar el Suprem i la sentència del passat 8 de juliol en què el tribunal conclou que els migrants que arriben nedant a l'estat espanyol no se'ls pot retornar en calent. Malgrat tot, El Khalfi va dir que prendran mesures perquè la situació no es repeteixi i va reivindicar el Marroc com un aliat fiable de la Moncloa i també de la Unió Europea. El govern del Marroc ha trigat gairebé 4 dies a pronunciar-se públicament. El portaveu també va anunciar que ja s'han recuperat 11 cadàvers en territori marroquí i que la majoria van morir ofegats. L'últim balanç de la Moncloa d'ahir parla de 72 morts en territori espanyol. Però el govern de Ceuta apunta que el govern de Pedro Sánchez fa curt i assegura que dissabte a la tarda els equips de rescat ja havien recuperat 83 cadàvers. Per tant, si sumem aquests 83 morts registrats pel govern de Ceuta amb els 11 al Marroc, el total ja s'enfilaria fins a les 94 víctimes mortals. I en aquest ball de xifres encara li hem de sumar les dades de les organitzacions humanitàries que treballen sobre el terreny. Segons recull el diari Ara, la ONG Caminando Fronteras té coll avall que superaran de llarg els 100 morts, evidentment sumant els que hi ha hagut als dos països. El govern espanyol calcula que dijous passat van creuar la frontera 50.000 persones, però segons les forces de seguretat espanyoles ja han abandonat Ceuta més de 73.000 migrants i encara queden els 5.000 a la ciutat. Així, segons les autoritats espanyoles, estem parlant d'entre 55.000 i 80.000 persones. Al Marroc, però, ho redueix a la meitat i parla de 40.000. Més temes. Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest diumenge a la tarda a Barcelona un nedador temerari que tenia 7 antecedents policials i una ordre de detenció. Diversos agents van anar a rescatar l'home, que estava nedant molt lluny de la costa, en una zona perillosa a prop del Port Olímpic, però on passen embarcacions, però ell feia com si sentís ploure. Segons va avançar Europa Press i El Periódico, un cop identificat, els Mossos van comprovar que l'home, de 23 anys, era un fugat de la justícia que es fa dir el Diablo i que el buscava un jutjat de Vigo que, presumptament, per haver comès maltractaments masclistes i resistència a l'autoritat. El detingut ja va passar a mans del jutge. La circulació de les línies R12 Sud, R13, 14, 15 de Rodalies entre Sant Vicenç de Calders i Calafell ha quedat tallada aquest dilluns a primera hora del matí per un atropellament. Rodalies està gestionant un servei alternatiu per carretera per cobrir el tram afectat. Protecció Civil ha informat de la incidència i per això ha activat la prealerta del pla Ferrocat. Precisament des d'avui, els usuaris de la R4 i R8 viuran el primer dia laborable diversos talls a les línies per obres. Entre les estacions de Martorell Central i Molins de Rei de la R4 i Martorell Central i Rubí Can Vallhonrat de la R8. Renfe ha activat un servei alternatiu per carretera cada 15 minuts. També, a més, a partir d'avui, la Ronda de Dalt a Barcelona tindrà un carril tallat per sentit entre les sortides 5 i 6 per obres de cobertura de la ronda entre el IES Vall d'Hebron i l'Avinguda Vallcarca. Segons l'Ajuntament de Barcelona, aquest tall permetrà optimitzar la feina durant l'agost i evitarà talls nocturns en el futur. El tall durarà fins al 24 d'agost. Un apunt internacional perquè les autoritats japoneses han actualitzat les dades referents al terratrèmol de magnitud 7,2 que es va registrar dimarts passat a la illa japonesa de Kyushu. El nou balanç deixa 38 víctimes mortals, 143 ferits, 9.200 evacuats i danys a 1.540 edificis. Un apunt més proper, perquè la Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell ha posat en marxa Petjades que acompanyen, un nou programa de suport emocional que permet, sense i sempre sota valoració clínica, el retrobament de pacients ingressats amb el seu animal de companyia. El projecte neix per tal de contribuir al benestar emocional de les persones hospitalitzades en moments especialment complexos, com ara estades prolongades, situacions de final de vida o altres circumstàncies que l'equip consideraria adients. La subdirectora d'Infermeria, Sílvia Sant Climent, destaca que iniciatives com aquesta recorden què vol dir cuidar. Temperatura Abrera, 26 graus.
1: A Ràdio Abrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
0: Jan Butch, La xica que busqué, cançó que combina el pop i aquests sons urbans amb aquesta producció fresca, actual, per aquest dilluns 3 d'agost.

0: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
1: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat. O truca'ns al 672 94 47 50.
2: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
3: Però on ho veus, tot això?
2: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
3: No.
2: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
3: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
4: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
5: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
3: Ràdio Abrera, digui.
6: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
3: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
6: I us encarregueu de tot?
3: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
6: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
5: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
7: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
8: Les 8 gairebé 19 minuts. Anem a ballar, a gaudir d'aquest 50-50 amb Kenya Os i Lola Índigo. Una proposta refrescant per aquest estiu, ballable i plena de personalitat. I és que la química és evident entre les dues artistes.

0: Gaudeix de l'estiu amb Ràdio Abrera.
1: Una proposta festiva amb Latin DJs, trompeta. Amb aquesta cançó contundent, melodia marcada pel so de la trompeta i aquesta producció pensada per fer vibrar les pistes de ball aquest estiu 2026.

dos quarts de nou del matí, la primera setmana sencera del mes d'agost comença amb un sol combinat novament amb algunes bandes de núvols alts i mitjans, així com núvols baixos en punts del litoral i el prelitoral, sobretot de l'Ebre i del Camp de Tarragona. A la tarda, els xàfecs i les tempestes es repetiran al Pirineu, al Prepirineu i a l'àrea dels ports. La novetat serà que també n'arribaran des de l'Aragó a les comarques de Ponent, que fins i tot es podrien apropar a l'oest de la Catalunya central. Localment seran forts i poden anar acompanyats de pedra, calamarsa o fortes ventades. Per aquesta raó, al Metocat estan, a més, alertes per pluja intensa en més comarques de totes aquestes àrees. Els patacs d'aigua aniran acompanyats de fang i també faran baixar de cop la temperatura. De fet, les màximes baixaran una mica a l'interior i al nord del país. Però la tònica continuarà sent de molta calor i xafogó en general, amb màximes de 33 a 38 graus al prelitoral i a l'interior, i ambient molt passat al litoral i prelitoral per l'elevada humitat. La nit també ha tornat a ser càlida en molts llocs i el Meteocat ha mantingut l'alerta per calor nocturna en punts de Ponent i del litoral i el prelitoral central i sud. Al llarg de la setmana s'aniran repetint xàfecs i tronades de tarda, sobretot al nord i a l'oest del territori. Per tant, la pluja anirà regant aquestes zones de manera irregular. Sembla que a partir de dijous aquests ruixats podrien anar a més, especialment al centre i nord del país. A més, les temperatures continuaran disparades i molt per sobre de la mitjana, amb només alguns alts i baixos. No es veu un final clar d'aquest episodi de calor intensa que ens afecta des de fa dies. Alguns mapes indiquen que a partir de finals de setmana podrien baixar els termòmetres, però no tots els models meteorològics van en aquesta línia. Tocarà tenir paciència perquè l'ambient serà sufocant i molt xafogós, amb nits de mal dormir en diverses comarques. Ara tenim a Brera una temperatura de 26 graus. Un apunt del trànsit, hi ha obres a l'autovia 2 Esparreguera, sentit Barcelona, que obliga a tallar un carril, segons ens informen des de trànsit. 2 quilòmetres de cua. Atenció, conductors, A2 Esparreguera, sentit Barcelona, un carril tallat per obres, segons el Servei Català de Trànsit, que està provocant ja 2 quilòmetres de retenció. Anem a recordar Juan Magán i Mala Rodríguez, un clàssic de l'estiu amb Usted.

0: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Des de la escena llatina, Kinky Boy, Juan Rey, Diego Bravísimo. La vida es más simple, una cançó que convida a desconnectar de les preocupacions, a gaudir dels petits moments del dia a dia.

Si marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radioobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda 107.9 FM.

0: Valentina, porta-lo, crele.
1: Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia.

0: També a l'estiu. Ràdio Abrera.
1: Ara és el torn de la Laie amb Setembre, una cançó de pop en català que captura aquella sensació de voler allargar els dies que encara queden per gaudir. Una proposta fresca i delicada que ens acompanya en aquest mes de...

0: Uno, dos, tres, cuatro.
1: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
2: Continuem amb el bon ritme de l'estiu, amb Javier Belizón i Decay. Coneixen les seves veus a La Portada.

0: Volem que aquest sigui el millor estiu de la teva vida. Ràdio Abrera.
1: Continuem amb més música feta a casa. Julen i Miqui Núñez uneixen les seves veus a M'he enamorat. Una col·laboració que transmet la energia dels primers amors. Escoltem-la. Això és

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9. Parla Maria Lara. En mobilitat, des d'avui la ronda de dalt tindrà un carril tallat per sentit entre les sortides 5 i 6 per les obres de cobertura entre l'Institut Vall d'Hebron i l'Avinguda Vallcarca. La restricció es mantindrà fins al 24 d'agost i permetrà avançar els treballs d'instal·lacions del futur túnel, reduint la necessitat de fer talls nocturns. També hi ha afectacions en aquest moment per obres a l'A2 a Jorba i també a Esparreguera. I a banda també un accident a la GI-634 Jafre provoca pas alternatiu i una avaria, en aquest cas a la B10 a Barcelona, deixa un carril tallat direcció Nus de Llobregat. Pel que fa al servei ferroviari, la circulació de trens entre Cunit i Sant Vicenç de Caldés s'ha vist afectada aquest matí per l'atropellament d'una persona que ha obligat a habilitar servei alternatiu per carretera. En aquests moments, però, es reprèn la circulació per via única. Aquesta incidència afecta a les línies R2 Sud, a l'R13, l'R14, l'R15, l'R16 i també a l'R17. I la Fiscalia Anticorrupció investiga possibles irregularitats en la gestió de la DGAIA relacionades amb ajuts i allotjament per a joves extutelats. La investigació parteix d'una denúncia presentada el 2025 i compta amb la col·laboració de l'Oficina Antifrau. Un dels expedients, sobre ajuts econòmics, ja s'ha tancat sense detectar indicis de delicte. L'altre, sobre presumptes places d'allotjament fantasma, continua obert. Ara la Fiscalia haurà de determinar si els fets constitueixen només irregularitats administratives o si poden derivar en responsabilitat penals. I l'incendi forestal de Senet a l'Alta Ribagorça continua actiu i ja ha afectat unes 71 hectàrees, una part dins la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes. Els bombers treballen amb mitjans aeris i equips especialitzats per tal d'evitar que el foc avanci cap a la Vall de Boí o surti de Catalunya. L'incendi, que podria haver estat provocat per un llamp, té un potencial de fins a 2.700 hectàrees i es preveu que continua actiu durant els pròxims dies a causa de la complicada orografia de la zona. I, de fet, el risc d'incendi es redueix avui arreu de Catalunya i no hi haurà cap població amb risc extrem, és a dir, al nivell 4 del Pla Alfa. En paral·lel, es reobriran també els quatre espais naturals que es mantenien tancats, com són la Baronia de Rialb, Montsec de Rúbies, Montsec d'Ares i també Ribera Salada. No obstant això, fins a 71 municipis del centre i també de l'oest de Catalunya continuen en risc molt alt d'incendi. I una dona de 74 anys va morir ahir diumenge mentre es banyava a la cala Masset de Sant Feliu de Guíxols. La banyista, que es trobava en dificultats a l'aigua, va ser rescatada pel salvament marítim i traslladada fins al punt de socors, on els equips d'emergència li van practicar maniobres de reanimació sense èxit. Amb aquesta víctima ja són 16 les persones que han perdut la vida a les platges catalanes des de l'inici de la campanya de bany. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bon dia. Ja es troba en funcionament el bombament de Can Vilalba després que s'hagin realitzat els treballs de la nova connexió al sistema de sanejament d'Abrera. El dijous 9 de juliol passat, des de l'Ajuntament d'Abrera es va realitzar una visita de seguiment a les instal·lacions del nou bombament de Can Vilalba després que la infraestructura hagi entrat en funcionament el passat 15 de juny. La posada en marxa del bombament representa un pas decisiu en la connexió del barri de Can Vilalba al sistema de sanejament d'Abrera, una actuació llargament reivindicada pel consistori i essencial per garantir un servei eficient, segur i sostenible. Per part de l'Ajuntament hi van assistir l'alcalde Jesús Navarro i la regidora d'Aigua, Medi Ambient, Acció Climàtica i Sostenibilitat Energètica, Mercedes Álvarez, acompanyats de la coordinadora de Territori i Sostenibilitat Ambiental, Meritxell Casajús, l'enginyer tècnic del Servei Municipal d'Aigües, David Moreno, i el responsable de l'Espai Públic i Equipaments Municipals de Barris, Ivan Sisa. Per part de l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, hi han participat la directora de l'àrea de sanejament, Isabel Gandullo, el director de l'àrea d'execució d'actuacions, Antoni Píriz, i el tècnic responsable de projectes, Xavier Comas. La nova estació de bombament ja transporta les aigües residuals de Can Vilalba cap al sistema de sanejament d'Abrera, passant pel bombament de Sant Hilari i arribant a la depuradora intermunicipal. El sistema incorpora dues bombes d'alta capacitat que funcionen de manera alterna, tecnologia de regulació automàtica que adapta el cabal al volum d'aigua, un cabal mitjà de 35,8 metres cúbics per hora i un cabal màxim de 107,2 metres cúbics per hora. La connexió de Can Vilalba és una demanda del nostre municipi des de fa dècades. El passat 11 de juny de 2026, l'Ajuntament va sol·licitar formalment una vegada més a l'ACA la visita tècnica per revisar el col·lector i el punt d'entrada de les aigües al ramal principal. Amb la posada en marxa del bombament, el municipi resol una problemàtica històrica i avança cap a un sistema de sanejament completament integrat.
4: Abrera Informació. Animals de companyia.
3: Els serveis tècnics de l'Ajuntament d'Abrera han detectat reiterats actes vandàlics contra el punt d'alimentació de la colònia de gats ferals del carrer de Núria del barri de Can Amat. La manipulació i vandalisme dels punts d'alimentació de les colònies felines dificulta la cura dels animals i pot constituir una infracció sancionable d'acord amb la normativa de benestar animal. Des del consistori es fa seguiment d'aquestes accions que comporten sancions en compliment de l'ordenança de civisme i convivència ciutadana de l'Ajuntament d'Abrera. Davant d'aquesta situació, el contenidor s'assegurarà mitjançant un sistema d'ancoratge per evitar que continuïn produint-se aquests actes. Des de l'Ajuntament es recorda que les colònies felines són espais gestionats i controlats i es demana la col·laboració de tota la ciutadania perquè siguin respectades. És important evitar conductes com maltratar o molestar els gats, alimentar-los fora dels punts autoritzats, abandonar deixalles o embrutar l'entorn, utilitzar mètodes cruels o elements dissuasius, manipular o danyar els punts d'alimentació o els catotels, retirar o traslladar gats sense l'autorització corresponent. Entre totes i tots, podem contribuir a mantenir una convivència responsable i respectuosa amb els animals i amb les persones que, de manera coordinada amb l'Ajuntament, treballen diàriament per garantir el benestar de les colònies felines d'Abrera.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
5: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
6: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
5: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beladat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
6: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
7: Ajuntament d'Abrera.
8: A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1... Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
9: Un plaer. Dilluns 3 d'agost comencem una nova hora amb La Llave i Más que Todo, una cançó que arriba carregadeta de ritme, amor ambient i tota l'essència del pop llatí. És una proposta refrescant per seguir acompanyant aquest agost amb bona música. I tot seguit escoltarem a José Berrico, Fuego, Víctor Magán i Dani Romero. Obra de arte. Som noms destacats de la escena llatina i electrònica que s'uneixen en aquest tema, ple d'energia, ritmes ballables i moltes ganes de festa. Pugeu el volum, que aquesta nova hora arrenca amb força.

0: Aquest estiu pensa en F. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
3: I sigues part de la solució.
2: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
3: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
2: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
3: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
2: I sigues part de la solució.
4: Ajuntament d'Abrera.
5: Amb tu, per tu.
6: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
7: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
6: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
7: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
8: Les 9 i 17 minuts. Continuem amb Jorge Drexler i Tocó Madera. És una de les noves cançons del cantautor uruguaià, que està fidel al seu estil, les seves lletres que sempre conviden a reflexionar. És una proposta elegant, íntima i plena de sensibilitat, eh?

0: un estiu diferent. Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Ara és el torn de Laura Gibert amb Amulet. L'artista catalana converteix aquest tema en una invitació a creure en un mateix i en aquelles persones que ens donen energia per continuar. Una proposta refrescant per aquest dilluns que...

Les 9 i 30 minuts, és el moment de recordar. Recordarem un dels grans èxits de l'estiu del 2018, Álvaro Soler, Florida i Tini. Van unir forces amb La Cintura, la versió remix, una versió internacional que va portar aquest hit encara més lluny. S'ha convertit en una de les cançons més ballades arreu del món i continua sent un clàssic imprescindible de les nits d'estiu.

0: aquesta calor em ve de gust escoltar Ràdio Obrera.
1: Continuem amb Junior Míguez i Juan Cid. Coneixen les seves veus amb Me Llaman Loco. Me Llaman Loco és una cançó amb aquesta essència popa flamencada. Un tema proper, amb molt de ritme i perfecte per seguir gaudint d'aquest estiu amb bona música. Canvio a les 10.
2: Dicen que estoy loco y qué va a pasar. La vida es un juego en la quiero bailar. No sigo las reglas.

0: Ràdio Obrera, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
1: Ara, més música en català amb Laura West i Kadam, que ens presenten Menxules. Una col·laboració fresca que combina pop i sons urbans amb una energia molt estiuenca. Així sona, Menxules. Menxules.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues de Brera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
6: Per cert, tenim un vehicle averiat a l'autovia 2, a Abrera, sentit Lleida, que obliga a tallar un carril. Vehicle averiat a l'A2, a Abrera, sentit Lleida, que obliga a tallar un carril. Continuem amb Júlia Blum, somiada expert.

0: canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe. Però no canvis d'emissora. Ràdio Obrera.
1: Deu minuts per arribar a les 10 del matí. Continuem amb L'Emot i Dile a tu ansiedad. Una cançó que combina pop i emoció per enviar un missatge clar. Aprendre a conviure amb les pors i mirar endavant amb confiança.

0: Tenim aquesta avaria d'un vehicle avariat a l'autovia 2, Abrera, sentit Lleida, que obliga a tallar un carril i provoca circulació intensa en aquest punt. El quilòmetre, concretament, 585.
1: Si aquest estiu vols gaudir de la millor música i tota la informació, ja saps quina és la teva opció. Ràdio Abrera.
0: Continuem amb Niña Pastori, donant

0: Fórmula Matí, última hora.
1: Ho acabem de saber, un veí de 21 anys de Martorell ha mort després de rebre un cop de banya d'una baqueta en unes festes a Castelló de la Plana. L'accident va tenir lloc el passat dijous al poble de Tírig, a l'Alt Maestrat, i el jove va morir a l'hospital a causa de les ferides. Segons acaben d'explicar fonts municipals, l'accident es va produir en un acte de bous al carrer quan el noi intentava passar d'una barrera a una altra i una vaca el va embestir causant-li un fort cop al cap. Davant la tragèdia, el consistori ja havia suspès tots els actes oficials abans que es confirmés la mort. Paral·lelament, l'Ajuntament de Martorell també ha emès un escrit lamentant la mort del veí en el poble on passava les seves vacances d'estiu. Un jove de 21 anys de Martorell ha mort.
2: Ràdio Abrera.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. En mobilitat, des d'avui la ronda de dalt tindrà un carril tallat per sentit entre les sortides 5 i 6 per les obres de cobertura entre l'Institut Vall d'Hebron i l'Avinguda Vallcarca. La restricció es mantindrà fins al 24 d'agost i permetrà avançar els treballs d'instal·lacions del futur túnel, reduint la necessitat dels talls nocturns. A banda, hores d'ara hi ha afectacions per obres, també a l'A2, a Jorba i també a Esparreguera, i una avaria a l'AB10 a Barcelona que deixa un carril tallat direcció Nus de Llobregat. Pel que fa al servei ferroviari, la circulació de trens entre Cunit i Sant Vicenç de Calders s'ha vist afectada aquest matí per l'atropellament d'una persona que ha obligat a habilitar servei alternatiu per carretera i en aquests moments també s'ha reprès ja la circulació per via única. Aquesta incidència ha afectat les línies R2 Sud, l'R13, l'R14, l'R15, l'R16 i també a l'R17. I també mobilitat, el Servei Català de Trànsit intensifica des d'avui fins al 9 d'agost els controls de velocitat a les carreteres i municipis de Catalunya. La campanya, coordinada amb Mossos d'Esquadra i també policies locals, té com a objectiu reduir els excessos de velocitat i millorar la seguretat viària, especialment dels col·lectius més vulnerables, com vianants i ciclistes. L'any passat, en la mateixa campanya, es van imposar més de 33.500 denúncies en només una setmana, amb una mitjana de prop de 4.800 infraccions diàries. I el nombre de turistes internacionals va ser de més de 2 milions al juny a Catalunya, un 1,4% més que en comparació amb els visitants estrangers del mateix mes de l'any passat, segons dades provisionals publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística. Aquest registre és el més alt per un mes de juny des del 2019, just abans de la pandèmia de la Covid-19. I la Fiscalia Anticorrupció investiga possibles irregularitats en la gestió de la DGAIA relacionades amb ajuts i allotjament per a joves extutelats. La investigació parteix d'una denúncia presentada el 2025 i compta amb la col·laboració també de l'Oficina Antifrau. Un dels expedients sobre ajuts econòmics ja s'ha tancat sense detectar indicis de delicte. L'altre, sobre presumptes places d'allotjament fantasma, encara continua obert. Ara la Fiscalia haurà de determinar si els fets constitueixen només irregularitats administratives o si poden derivar en responsabilitats penals. I l'incendi forestal de Senet a l'Alta Ribagorça continua actiu i ja ha afectat unes 71 hectàrees, una part dins de la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigües Tortes. Els bombers treballen amb mitjans aèris i equips especialitzats per evitar que el foc avanci cap a la Vall de Boí o surti de Catalunya. L'incendi, que podria haver estat provocat per un llamp, té un potencial de fins a 2.700 hectàrees i es preveu que continuï actiu durant els pròxims dies a causa de la complicada orografia de la zona. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
5: Bon dia. Es treballa per restablir tots els serveis del camp el més aviat possible després de l'incident registrat aquest dimarts a la tarda. Les activitats s'han reprogramat al pavelló esportiu municipal fins divendres. Des de l'Ajuntament d'Abrera es posa en valor el treball conjunt realitzat pels serveis tècnics del municipi, policia local i serveis d'emergències a la resolució de l'incident registrat aquest dimarts a la tarda al centre aquàtic municipal. L'equipament roman tancat temporalment mentre es duen a terme les tasques necessàries per restablir tots els serveis amb plenes garanties de seguretat Seguretat i Salut després del petit incendi que va tenir lloc a la zona de la sauna, que es va extingir als pocs minuts de detectar-se i que no ha provocat danys personals. Tan aviat com sigui possible, s'informarà de la data de reobertura i de la represa de les activitats i els serveis. Mentrestant, recordem que les persones usuàries del Centre Aquàtic Municipal poden continuar fent ús de la piscina municipal d'estiu, que presta servei de dilluns a divendres de les 11 del matí a les 8 del vespre i els dissabtes, diumenges, de les 10 del matí a les 8 del vespre. Des del Servei d'Esports i Benestar s'ofereix una programació alternativa de les activitats físiques i esportives que es realitzaran dimecres 29, dijous 30 i divendres 31 de juliol al Pavelló Esportiu Municipal. Consulteu els detalls de les activitats reprogramades als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera. Els bombers de la Generalitat van treballar en la ventilació dels espais per eliminar el fum condensat que es va generar. Durant tota l'actuació, els serveis d'emergència i municipals van dur a terme les seves tasques de forma coordinada per garantir la seguretat de les persones usuàries i resoldre la incidència amb la màxima rapidesa. En el dispositiu van intervenir efectius de la Policia Local d'Abrera, el Servei de Protecció Civil, el personal del Servei d'Esports i dels bombers de la Generalitat. L'alcalde d'Abrera, Jesús Navarro, el regidor d'Esports, Jordi Moreno, i el regidor de Seguretat Ciutadana, Alfred Delgado, es van desplaçar immediatament al Centre Aquàtic Municipal per seguir de prop l'evolució de la incidència. Des de l'Ajuntament d'Abrera es vol agrair la ràpida actuació del personal tècnic del Centre Aquàtic Municipal en el desallotjament de les persones usuàries, així com la col·laboració i el comportament exemplar de totes les persones que es trobaven a les instal·lacions en el moment de la incidència. Igualment, es vol posar en valor la coordinació i el treball conjunt de la Policia Local, el Servei de Protecció Civil, els bombers de la Generalitat i la resta de serveis municipals implicats que han permès gestionar la situació de manera àgil i eficaç. Des de l'Ajuntament d'Abrera es lamenten les molèsties que aquesta incidència pugui ocasionar i agraeixen la comprensió i la col·laboració de totes les persones usuàries.
0: Abrera Informació. Joventut.
5: Una trentena de joves d'entre 14 i 17 anys d'Abrera han participat enguany en una nova edició del curs de premonitors-premonitores impulsat per la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament d'Abrera. La formació s'ha fet del dimarts 30 de juny al divendres 3 de juliol al Centre Polivalent, amb un total de 35 participants distribuïts en dos grups que han treballat simultàniament. Escoltem algunes de les participants de la formació que feien una valoració molt positiva en declaracions a Radio Abrera.
2: Hola, me llamo Esther y el curso me ha parecido muy entretenido, que hemos aprendido mucho y muy enriquecedor para la gente que ha venido al curso.
6: Me llamo María Campos y el curso ha sido muy divertido. Hemos aprendido muchas cosas y ha estado muy bien.
7: Ana Fusalba Oviedo y ens ha agradat molt el curs. Ha sigut tan retingut.
5: I sentim també la valoració de la regidora de Joventut, Arantxa Galofré.
8: Estem molt satisfets de l'èxit que ha tingut el curs de premonitors d'aquest mes de juliol, que ha comptat amb una gran participació de 34 joves del nostre municipi. L'objectiu principal d'aquesta formació ha estat oferir-los eines per al seu coneixement personal, fomentar valors com el treball en equip, la responsabilitat i el compromís social a través de l'educació en el lleure. A més, aquesta formació podrà tenir un retorn pràctic perquè tots aquests joves que estiguin interessats podran realitzar les seves pràctiques en projectes de l'Ajuntament, com és el cas del nostre parc de Nadal, que ho celebrem el mes de desembre durant les vacances escolars. És una oportunitat perquè apliquin el que han après i s'impliquin activament en la vida del municipi. Així que moltes gràcies a tots els i les joves participants i gràcies pel seu entusiasme i el seu compromís aquests dies.
5: Aquest dimarts 21 de juliol a la tarda ha tingut lloc a la sala de plens de l'Ajuntament d'Abrera l'acte de lliurament de diplomes a l'alumnat del curs a càrrec de l'alcalde Jesús Navarro i la regidora de Joventut Arantxa Galofré, així com tècnics i tècniques municipals. El curs, que ha tingut una durada de 20 hores i s'ha realitzat en horari de 9 a 2, ha permès als i les joves adquirir coneixements i eines bàsiques per iniciar-se en el món del lleure educatiu, alhora que han treballat valors com el treball en equip, la responsabilitat, el compromís i la participació.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1... Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Les 10 i 8 minuts d'aquest 3 d'agost obrim nova hora amb Lola Tuduri i Echarnos de Menos. Una proposta delicada per començar aquesta hora amb molt bona música. I després, tot seguit, escoltarem a Mafalda Cardenal amb Creo que te quiero. Arriba des d'Alacant. I és una cançó fresca, sincera i molt propera, que parla d'aquell moment en què descobreixes que els sentiments...

0: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
1: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.
2: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? Al Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
3: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
2: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
3: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
2: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
5: Ràdio Abrera, digui.
6: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
5: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
6: I us encarregueu de tot?
5: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
6: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
2: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
7: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
8: Arriben Lonzaki i Delvis Ramos, que uneixen forces amb Tranqui. És un tema que combina ritmes urbans i melodies fresques amb un missatge clar. Prendre's la vida en calma, gaudir del món i d'aquest moment i deixar a la banda les preocupacions. Una cançó perfecta per seguir el ritme d'aquest agost.

0: guardia.
1: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
2: Ara és el torn de Manu Tenorio amb Como te pido perdón, una balada plena de sentiment en què el cantant sevillà torna a demostrar la seva elegància vocal. Una cançó que parla del penediment, de les segones oportunitats.

Les 10 i 30 minuts i 30 són els graus de temperatura. Ara recordarem un dels grans èxits del 2018. Sofia Reyes, Jason Derulo i Bella Ghetto van revolucionar les llistes amb un 2-3, una cançó que fusiona pop, ritmes llatins i música urbana amb una energia que contagia. Un tema que continua sent imprescindible a qualsevol festa i que anys després encara convida a ballar des del primer compàs.

0: Aquest estiu, Ràdio Abrera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Abrera.
1: Continuem amb dos dels grans noms de la música llatina. Parlem de Manuel Turizo i Maluma, que uneixen les seves veus en aquest Pambichao. Ritmes tropicals, producció moderna, ballable, una col·laboració plena de complicitat i bon ritme. És perfecte per seguir gaudint de la música en aquest dilluns 3 d'agost.

0: Si aquest estiu marxes de viatge, fica'ns a la teva maleta. Recorda que pots escoltar Ràdio Abrera des de qualsevol punt del planeta. A radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, ens trobaràs al 107.9 de la FM. Ràdio Abrera, sempre amb tu.
1: Happy Holidays!

0: A Ràdio Abrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Arriba Nil Moliner, Nuestro Jardín, una cançó que desprèn optimisme i bon rotllo, dos ingredients que defineixen perfectament l'estil d'aquest gran artista català. És una proposta refrescant per aquest 3 d'agost, plena d'energia. Això és Ràdio Abrera, això és Fórmula Matí.

0: L'estiu més fresc amb Ràdio Obrera.
1: Continuem a Fórmula Matí amb Nampa Básico i Ojitos Playa, aquesta cançó que combina rap i pop amb aquest segell tan important de l'artista colombià. Un tema que parla d'aquelles mirades que ho diuen tot. Ho diuen tot perquè està prenent de records que neixen durant els dies d'estiu. Una proposta relaxada i perfecta per deixar-se portar per la música.
2: Ay, yo

0: Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia.
1: Baixem una mica la revolució, Sant Maria Artés, i com ho explico, l'artista andalusa torna a emocionar amb una cançó de pop aflamencat, on els sentiments són els grans protagonistes. Sonant per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Catalunya ha tancat el mes de juny amb un nou rècord en l'arribada de turistes internacionals amb poc més de 2 milions, un 1,4% més per sobre de les xifres d'ara fa un any. Unes xifres que contribueixen a la saturació de vies com l'AP7 en un moment en què s'ha reobert el debat sobre la implantació novament d'algun tipus de peatge. En declaracions a la xarxa, un dels experts en la matèria, el director del Centre d'Innovació en Transport, el Sergi Saurí, considera que va ser un error eliminar els peatges sense definir abans un model alternatiu de finançament.
3: Serà molt més fàcil transitar cap a un model del que teníem abans, immediatament a un model que tingués una coherència i una manera més sistèmic pensant en finançament i gestió més global de les carreteres. Que no passa ara passar d'un sistema que no s'està pagant res a un pagament per ús.
2: Saurí defensa que Catalunya hauria de començar per un sistema de pagament per ús que evolucioni cap al quilòmetre recorregut. I el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha criticat els països de la Unió Europea que, segons ha dit en una entrevista a Televisió Espanyola, no han estat a l'altura davant la crisi migratòria de Ceuta i reclamarà solidaritat en la reunió extraordinària de ministres d'Interior d'aquest dimarts. També ha anunciat que el govern espanyol reforçarà la frontera, intensificarà la vigilància de les xarxes socials marroquines i augmentarà també la coordinació amb el Marroc. Álvarez ha assegurat que l'objectiu és retornar fins a l'última persona que va entrar de manera irregular i ha destacat la col·laboració sense precedents del govern marroquí en les devolucions. I pel que fa a la mobilitat, des d'avui la Ronda de Dalt tindrà un carril tallat per sentit entre les sortides 5 i 6 fins al 24 d'agost per les obres de cobertura entre l'Institut Vall d'Hebron i l'Avinguda Vallcarca. A banda, pel que fa a les afectacions en aquests moments, un accident a l'AP7 a Castellví de la Marca deixa un carril tallat sentit Barcelona i una avaria a la 2 a Abrera, també amb dues incidències provoquen retencions en ambdós punts. Pel que fa al servei ferroviari, la circulació de trens entre Cunit i Sant Vicenç de Caldés s'ha vist afectada aquest matí per l'atropellament d'una persona que obliga també a habilitar servei alternatiu per carretera i en aquests moments els trens circulen per via única. Això afecta les línies de l'R2 Sud, l'R13, l'R14, l'R15, l'R16 i l'R17. I els bombers continuen treballant en l'incendi d'alta muntanya de Senet a l'Alta Ribagorça, que ja ha afectat unes 71 hectàrees de terreny forestal. Els efectius estan pendents de l'evolució d'una tempesta prevista pel migdia que podria ajudar a estabilitzar el foc o, al contrari, afavorir-ne la propagació. La prioritat continua sent evitar que les flames avancin cap a la Vall de Boí. Aquest matí, de fet, s'hi han incorporat 4 mitjans aeris amb personal especialitat del GRAF i l'EPAF. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bon dia. L'Ajuntament d'Abrera exigeix millores de seguretat a la C-55 a l'altura d'Abrera al Departament de Carreteres de la Generalitat de Catalunya. L'alcalde Jesús Navarro i personal tècnic de l'Ajuntament d'Abrera, juntament amb policia local, han mantingut recentment una reunió de treball amb responsables del Departament de Carreteres de la Generalitat per abordar diferents actuacions destinades a reforçar la seguretat, la mobilitat i l'accessibilitat al municipi. La trobada ha tingut lloc a l'Ajuntament i ha anat seguida d'una visita a la infraestructura. Sentim l'alcalde, Jesús Navarro.
5: Hem tingut una reunió amb el Departament de Carreteres de la Generalitat de Catalunya per tal d'estudiar millores, per tal de veure quan s'han d'implantar a nivell de seguretat, a nivell de mobilitat, a nivell d'accessos. Ha sigut una reunió molt profitosa on hem pogut reclamar un estudi respecte a l'accés de la C-55, l'accés d'entrada i sortida pel barri de Camp Morral, i després també mesures de seguretat per tal d'impedir creuaments o actituds incíviques que puguin comportar un perill per la salut pública dels veïns i les veïnes. Per tant, una reunió molt favorable, una reunió tècnica, i que continuarem treballant cosa a cosa amb la Generalitat per millorar la seguretat del nostre municipi.
4: Per part de la Direcció General han participat en la reunió Daniel J. Gallego, cap del Servei Territorial de Carreteres de Barcelona, i el tècnic Òscar Morillo. Des del consistori s'ha exposat la necessitat d'elaborar un estudi específic sobre els accessos d'entrada i de sortida des de la C-55 al barri de Camp Morral, amb l'objectiu d'analitzar possibles millores que afavoreixin una mobilitat més segura i eficient. La La reunió s'ha celebrat en un marc de col·laboració i coordinació entre ambdues administracions amb l'objectiu d'analitzar possibles millores que afavoreixin una mobilitat més segura i eficient. Així mateix, també s'han analitzat la conveniència d'implantar noves mesures de seguretat que contribueixin a evitar encreuaments inadequats i conductes incíviques que puguin posar en risc la integritat dels veïns i les veïnes. D'altra banda, s'està treballant en la redacció del nou projecte i en la materialització del projecte executiu d'externalització de la C-55 al seu pas pel nucli urbà d'Abrera. Pròximament us en podrem donar més detalls.
0: Abrera Informació, promoció econòmica.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera es continua apostant per la formació com una eina clau per afavorir l'ocupabilitat i la qualificació professional de la ciutadania, oferint accions formatives adaptades a les necessitats del mercat laboral. En aquesta línia, el Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera té obert el període d'inscripcions per al curs de neteja d'instal·lacions que s'iniciarà al setembre i que s'adreça a persones inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera. Aquest curs té com a objectiu proporcionar els coneixements i les competències necessàries per desenvolupar tasques de neteja i manteniment d'espais i equipaments, millorant així les oportunitats d'inserció laboral de les persones participants. La formació es durà a terme del 28 de setembre al 30 de novembre en horari de 9 a 2 a les aules del Departament de Promoció Econòmica. Les persones interessades poden formalitzar la seva inscripció o demanar més informació al Departament de Promoció Econòmica, ubicat al Mercat Municipal, primera planta, al carrer de Martorell número 20, trucant al telèfon 93 770 0102, o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. L'horari d'atenció a la ciutadania és de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 2:45 a 7 de la tarda.
0: Abrera Informació. Infància.
4: Recordem que l'Ajuntament d'Abrera té obert el termini per sol·licitar el xec nadó 2026, un ajut econòmic de 300 euros destinats a les famílies del municipi amb fills i filles nascuts, nascudes o adoptats, adoptades entre l'1 de desembre de 2025 i el 30 de novembre d'enguany. Aquesta iniciativa, que enguany arriba a la seva 9a edició consecutiva, té com a objectiu donar suport a les unitats familiars d'Abrera i ajudar a fer front a les despeses extraordinàries derivades del naixement o adopció d'un fill o filla. Les sol·licituds es poden presentar fins al diumenge 6 de desembre de 2026 inclòs, preferentment de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament al web abrera.cat o presencialment al registre de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, OAC. Durant els mesos de juliol i agost, l'horari d'atenció a la ciutadania és de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 2:45 a 7. Per accedir al xec nadó de l'Ajuntament cal complir, entre d'altres, els requisits següents: que un dels dos progenitors o adoptants estigui empadronat o empadronada a Abrera, que almenys la mare, el pare o tutor o tutora tingui una antiguitat mínima d'un any d'empadronament al municipi abans del naixement o adopció, que el nen o la nena estigui empadronat o empadronada a Abrera i està al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament. Per a més informació sobre aquesta convocatòria, les famílies es poden adreçar al Servei d'Infància i Acció Social de l'Ajuntament d'Abrera, al carrer Major número 3, trucant al telèfon 93 770 2911 o enviar un correu electrònic a infancia@abrera.cat. Trobareu tota la informació al web municipal abrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
6: 11 i 8 minuts d'aquest 3 d'agost, obrim aquesta nova hora amb Lídia Sánchez i Temblando, cançó que combina pop i arrels andaluses. Una manera perfecta d'encetar aquesta hora amb una de les veus més emergents, que més s'està donant a parlar, que més s'està donant a parlar en el món musical. I tot seguit escoltarem a María José Hiergo amb La Celda. Des de Còrdoba continua demostrant la seva personalitat artística. Seguim compartint molt bona música.

0: Aquest estiu pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F.A. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres. Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
2: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
1: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
3: Ajuntament d'Abrera, amb tu. Per tu.
4: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
5: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
4: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 2334.
5: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
6: Pugem una mica el ritme, sí? Doncs vinga, va, que tenim a Lunay i Ojalá. L'artista porto-riqueny torna a apostar per un reggaeton melòdic i actual. Una cançó que parla dels desitjos, les segones oportunitats i d'aquelles històries que costa deixar enrere.

0: Si marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radioobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda, 107.9 FM.
1: Ens acompanya ara Marina Freixas amb aquest xulo romàntic. La cantant aposta per una cançó divertida, espontània i plena de personalitat. És una melodia que entra a la primera i un estil que reflecteix la nova escena musical catalana.

11 i 30 minuts, 31 graus. Ara recordem un dels grans èxits de la música llatina dels darrers anys. Piso 21 i Manuel Turizo van conquistar milions d'oients amb Déjala que vuelva, una cançó publicada l'any 2017 que va convertir-se en un autèntic fenomen. La va mantenir durant mesos entre les cançons més escoltades a tot Llatinoamèrica, també al nostre país.

0: La fórmula perfecta per començar el dia.
1: Canviem de registre amb Nati Peluso, Ángel, una cançó on l'artista argentina mostra el seu vessant més íntim i també emocional. El tema confirma una vegada més la seva capacitat per sorprendre i també reinventar-se, sense perdre sempre aquesta essència de l'artista.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues de Brera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
6: Fórmula Matí, seguiment informatiu.
7: Ho ha avançat aquest programa aquest matí. Un veí de 21 anys de Martorell ha mort després de rebre un cop de banya d'una baqueta en unes festes a Castelló de la Plana. L'accident va tenir lloc el passat dijous al poble de Tírig, a l'Alt Maestrat, i el jove va morir a l'hospital a causa de les ferides. Segons han explicat fonts municipals, l'accident es va produir en un acte de bous al carrer quan el noi intentava passar d'una barrera a una altra i una vaca el va embestir, causant-li un fort cop al cap. El consistori ha emès un comunicat confirmant els fets i ha donat el condol a la família. També expliquen que la víctima estava molt arrelada al municipi. Davant la tragèdia, el consistori ja havia suspès tots els actes oficials abans que es confirmés la mort. Paral·lelament, l'Ajuntament de Martorell també ha emès un escrit lamentant la mort del veí en el poble on passava les vacances d'estiu. Tenim una última hora. Un home de 73 anys de nacionalitat espanyola va morir ofegat aquest diumenge a la tarda a la piscina municipal de Jorba, a l'Anoia, segons han informat els serveis d'emergències. Va passar allà a la tarda quan es va alertar que havien tret de l'aigua una persona inconscient. El Consorci de Turisme del Baix Llobregat i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya han posat en marxa una iniciativa per promocionar els atractius turístics. El Baix Llobregat impulsa una campanya per descobrir la comarca amb tren, també amb parada a municipis com Abrera, Olesa de Montserrat, Martorell, Sant Esteve de Sarrovires o Sant Andreu de la Barca. A Abrera, l'experiència més pròxima, baixa al Baix, Ferrocarrils té i porta, per visitar els set balcons de Montserrat, el pou de glaç d'en Margarit, els safreigs públics d'Abrera, l'església de Sant Pere, el jaciment de les trinxeres de la Guerra Civil del Bosc de Sant Miquel d'Abrera o l'eix del riu, segons Ferrocarrils de la Generalitat. Un altre punt de l'actualitat, en aquest cas musical, perquè parlem de la cantant Ariana Grande, que acaba d'anunciar una retirada temporal per gestionar l'exposició pública, fer una aturada i allunyar-se dels focus mediàtic. És la decisió que ha pres la cantant nord-americana Ariana Grande, que denuncia el constant escrutini públic al qual ha estat sotmesa. El dia 1 de setembre, a Londres, la cantant farà l'últim concert de la seva gira. Un vehicle avariat a l'autovia 2 a Abrera, sentit Lleida, continua tallant un carril, segons informa Trànsit. També parlem d'un accident a l'autopista AP7 a Castellví de la Marca. Hi ha cues quilomètriques, sentit Tarragona, entre Castellví de la Marca i Avinyonet del Penedès. Ha perdut un camió a la carga, que també està afectant tant sentit Tarragona com sentit Barcelona. Hi ha circulació molt complicada en aquest moment. Actualitzem totes les dades al butlletí de les 12.
6: L'actualitat al moment. Fórmula Matí.
7: Ara ens acompanya una col·laboració molt especial. Love for Lesbian i Judith Nederman uneixen les seves veus a Ojalá, una cançó que combina la sensibilitat del pop independent amb la calidesa de la veu de la cantautora catalana.

0: la fórmula perfecta
1: per gaudir de l'estiu. Ràdio Abrera.
2: Ara escoltarem Obeses amb la seva particular versió del Virulai, l'emblemàtic himne dedicat a la Mare de Déu de Montserrat. La banda usonenca reinterpreta aquest clàssic del patrimoni musical català amb el seu estil i

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Catalunya ha tancat el mes de juny amb un nou rècord en l'arribada de turistes internacionals amb poc més de 2 milions, un 1,4% per sobre de les xifres d'ara fa un any. Unes xifres que contribueixen a la saturació de vies com l'AP7 en un moment en què s'ha reobert el debat sobre la implantació novament d'algun tipus de peatge. En declaracions a la xarxa, un dels experts en la matèria, el director del Centre d'Innovació en Transports, el Sergi Saurí, considera que va ser un error eliminar els peatges sense definir abans un model alternatiu de finançament.
3: Serà molt més fàcil transitar cap a un model del que teníem abans, immediatament a un model que tingués una coherència i una manera més sistèmica pensant en un finançament i gestió més global de les carreteres. Que no passa ara passar d'un sistema que no s'està pagant res a un pagament per ús.
2: Saurí defensa que Catalunya hauria de començar per un sistema de pagament per ús que evolucioni cap al quilòmetre recorregut. I el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha criticat els països de la Unió Europea que, segons ha dit en una entrevista a Televisió Espanyola, no han estat a l'altura davant la crisi migratòria. Ceuta i reclamarà solidaritat en la reunió extraordinària de ministres d'Interior d'aquest dimarts. També ha anunciat que el govern espanyol reforçarà la frontera, intensificarà la vigilància de les xarxes marroquines i augmentarà la coordinació també amb el Marroc. Álvarez ha assegurat que l'objectiu és retornar fins a l'última persona que va entrar de manera irregular i ha destacat la col·laboració sense precedents del govern marroquí en les devolucions. I pel que fa a la mobilitat, un accident amb pèrdua de càrrega a la peça de Castellví de la Marca deixa un carril tallat sentit Barcelona i provoca retencions de fins a 13 quilòmetres en aquest punt. També un altre accident a la C14 al Cuber també provoca lentitud i a banda hi ha diverses avaries que dificulten la circulació, una a la 2 a Abrera i una altra també a la 2 però al punt de la Vall de Bianya. Pel que fa al servei ferroviari, la circulació de trens entre Cunit i Sant Vicenç de Calders s'ha vist afectada aquest matí per l'atropellament d'una persona que obliga els trens a circular per via única en aquest punt. I el Servei Català de Trànsit intensifica des d'avui fins al 9 d'agost els controls de velocitat de les carreteres i municipis de Catalunya. La campanya, coordinada amb els Mossos d'Esquadra i policies locals, té com a objectiu reduir els excessos de velocitat i millorar la seguretat viària, especialment dels col·lectius més vulnerables, com són vianants i ciclistes. I els bombers continuen treballant en l'incendi d'alta muntanya de Senet, a l'Alta Ribagorça, que ja ha afectat unes 71 hectàrees de terreny forestal. Els efectius estan pendents de l'evolució d'una tempesta prevista al migdia que podria ajudar a estabilitzar el foc o bé, al contrari, afavorir-ne la propagació. La prioritat continua sent evitant que les flames avancin cap a la vall de Boí. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
5: Bon dia. Continuen les obres d'estesa de la línia elèctrica de la planta de SEAT de l'Avinguda de Can Amat amb l'execució de la segona fase dels treballs. La primera es va executar durant els primers mesos de l'any. Amb motiu d'aquests treballs es produeixen canvis temporals en el trànsit a l'Avinguda de Can Amat del polígon industrial del Barcelonès d'Abrera i també es produiran modificacions temporals en el recorregut i les parades del servei de bus urbà per les obres de l'Avinguda de Can Amat fins al dissabte 15 d'agost. Així el bus no circularà pel carrer d'Abrera, el carrer de Montserrat i el tram de l'Avinguda de Can Amat fins a l'Avinguda de Can Noguera i s'establirà com a itinerari alternatiu el pas pel carrer de Neto, la Ronda de Sant Jordi, el carrer del Ter, el carrer de Marie Curie, el carrer de Barcelona i l'Avinguda de Can Noguera fins a enllaçar amb l'Avinguda de Can Amat. D'altra banda, durant el mateix període, s'anul·larà temporalment la parada ubicada al carrer d'Abrera i s'habilitarà una parada provisional alternativa al carrer de Neto, cantonada amb el carrer dels Pirineus. Podeu consultar aquestes modificacions temporals del recorregut i les parades del bus urbà d'Abrera al web municipal abrera.cat i a l'app gratuïta de Montbus, on també s'actualitzen periòdicament les diferents informacions relacionades amb aquest servei. Les recomanacions generals mentre durin els treballs són les següents. Respectar en tot moment la senyalització temporal i les indicacions del personal d'obra, preveure més temps del desplaçament durant els dies feiners i a recomanar sempre que sigui possible utilitzar vies alternatives com l'autovia A2 i els accessos principals a Abrera i a Can Amat. Trobareu el detall d'aquesta informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
4: Abrera Informació, Protecció Civil, Salut.
5: Ens trobem immersos a la calor de l'estiu i és important preparar-se i prevenir els efectes adversos de la calor com la deshidratació, l'esgotament i els cops de calor. L'excés de calor pot suposar un perill per a la salut i agreujar una malaltia crònica o provocar deshidratació i esgotament. Si l'exposició a temperatures molt altes es perllonga, la temperatura del cos pot elevar-se fins a nivells perillosos i es pot patir un cop de calor, un trastorn amb conseqüències potencialment greus que requereix atenció mèdica immediata. Entre d'altres consells, a casa recomanar utilitzar algun tipus de climatització i tancar les persianes on toca el sol directament durant el dia i obrir-les de nit. Al carrer eviteu el sol directe i sortir a les hores centrals del dia, procurant caminar per les zones d'ombra, portar aigua i beure sovint. Si coneixeu gent gran malalta que viu sola, ajudeu-los a seguir aquests consells i protegiu els nadons, persones amb malalties cròniques i també les vostres mascotes. Podeu consultar tots els consells per protegir-nos de la calor i evitar els incendis forestals als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
4: Abrera Informació. Acció social. Educació.
5: Des de l'Ajuntament d'Abrera s'ha obert el termini de presentació de sol·licituds dels ajuts econòmics per l'escolaritat, menjador i acollida, destinats a infants de 0 a 3 anys de l'Escola Bressol Municipal Montpetit d'Abrera del curs 25-26. El termini de presentació de sol·licituds és del dijous 23 de juliol fins al dimecres 19 d'agost de 2026, amb dos inclosos. La finalitat d'aquests ajuts és la de contribuir a l'accés a centres i serveis educatius públics del primer cicle d'educació infantil sota el principi d'igualtat d'oportunitats. Els serveis d'educació infantil de primer cicle inclouen l'escolaritat, l'enmenjador i l'acollida. L'ajut es pot tramitar de forma telemàtica a través de la seu electrònica al web abrera.cat o al registre d'entrades de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, OAC, de l'Ajuntament d'Abrera, plaça de la Constitució número 1, de dilluns a divendres de 9 a 2 i tarda de dimecres també de 2:45 a 7. Per a més informació, contacteu amb el Servei d'Acció Social de l'Ajuntament, carrer Major número 3, de dilluns a divendres de 9 a 2 del matí, al telèfon de contacte 93 770 2911, extensió 1702, i al correu electrònic serveissocials@abrera.cat. Trobareu tota la informació al web municipal abrera.cat.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
0: Obrim aquesta nova hora del dilluns 3 d'agost amb Ningú i mai t'ho he dit. Una cançó de pop en català que posa veu a aquelles emocions que sovint guardem en silenci. I tot seguit arribaran Mau i Ricky amb Amapola. El duet veneçolà continua apostant pel seu estil fresc i enganxós, en una cançó que combina pop llatí i ritmes urbans. Una melodia que entra a la primera, eh? Seguim compartint música per acompanyar aquest mes d'agost.

0: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
1: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.
2: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu. Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
0: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.
3: Ràdio Abrera, digui.
4: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
3: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
4: I us encarregueu de tot?
3: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
4: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
0: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
6: Continuem amb Nino Vargas, Omar Montes, Dani Home i Kevencito el 13, que presenten Algo Bonito, és el remix. Una nova versió del tema original de Nino Vargas. En aquest remix s'incorporen aquestes veus, una producció renovada, una col·laboració amb molt de ritme i quatre artistes que sumen estils i personalitat.

0: Un estiu diferent. Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Continuem amb Miguel Cabrera, Marlo Music, coneixen talent amb Coses del Destino, amb una melodia propera, una producció actual, que el tema convida a la xarxa a portar pel que el destí té preparat. Ai, aquelles casualitats de la vida que acaben canviar-ho tot. De...

0: aquesta calor em ve de gust escoltar Ràdio Obrera.
1: Canviem completament de registre. Ara Metrica i Sinaca, que arriben amb Contacto Contacto. Una proposta urbana contundent. Una actitud descarada, un tema directe, intens i amb molta personalitat, que demostra la força de la nova escena urbana.

que parlàvem anteriorment a l'autopista P7 a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, provoca retencions en els dos sentits de la marxa perquè hi ha un carril tallat en cada sentit per la pèrdua de la càrrega d'un vehicle. Hi ha 15 quilòmetres de circulació en sentit sud cap a Tarragona i més de 5 en sentit nord cap a Barcelona. Trànsit ha informat que les vies alternatives a la P7 són la Nacional 340 o la C32, que és de pagament. La situació és complicada. Ara recordarem una col·laboració que va donar molt a parlar. Romeo Santos i Rosalía van unir les seves veus a El Pañuelo, una fusió de bachata i sons actuals que va captivar el públic des del primer dia. Des de l'any 2022, la cançó va demostrar la gran complicitat entre dos artistes que han sabut portar la música llatina a tots els racons del món.

0: A Ràdio Abrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Arriba el moment d'Òscar Maidón amb Sinaloca. El cantant mexicà continua consolidant-se com una de les veus destacades dels corridos moderns, amb un tema que combina l'essència del regional mexicà amb una producció molt actual, una cançó amb caràcter, ritme i aquest segell propi d'una de les noves figures del gènere.

Canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe. Però no canvis d'emissora. Ràdio Obrera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Catalunya ha tancat el mes de juny amb un nou rècord en l'arribada de turistes internacionals amb poc més de 2 milions, un 1,4% per sobre de les xifres d'ara fa un any. Unes xifres que contribueixen a la saturació de vies, com ara l'APSAT, en un moment en què s'ha reobert el debat sobre la implantació novament d'algun tipus de peatge. En declaracions avui a la xarxa, un dels experts en la matèria, el director del Centre d'Innovació en Transport, Sergi Sauri, considera que va ser un error eliminar els peatges sense definir abans un model alternatiu de finançament.
3: Serà molt més fàcil transitar cap a un model del que teníem abans, immediatament a un model que tingués una coherència i una manera més sistèmica, pensant en un finançament i gestió més global de les carreteres. Que no pas ara passar d'un sistema que no s'està pagant res a un pagament per ús.
2: Sauri defensa que Catalunya hauria de començar per un sistema de pagament per ús que evolucioni cap al quilòmetre recorregut. I pel que fa a la mobilitat, situació molt complicada a l'AP7. L'accident d'un camió que ha perdut bigues de formigó Castellví de la Marca deixa un carril tallat en sentit Barcelona i provoca fins a retencions de 20 quilòmetres. A banda, també una altra variant, en aquest cas a l'A26, a la Vall de Bianya, deixa també un carril tallat cap a Ripoll i provoca circulació intensa en aquest punt. Pel que fa al servei ferroviari, la circulació de trens entre Cunit i Sant Vicenç de Calders s'ha vist afectada aquest matí per l'atropellament d'una persona que ha obligat els trens a circular per via única en aquest punt. I el Servei Català de Trànsit intensifica des d'avui fins al 9 d'agost els controls de velocitat a les carreteres i municipis de Catalunya. La campanya, coordinada amb Mossos d'Esquadra i policies locals, té com a objectiu reduir els excessos de velocitat i millorar la seguretat viària, especialment dels col·lectius més vulnerables com vianants i ciclistes. L'any passat, en la mateixa campanya, es van imposar més de 33.500 denúncies en només una setmana, amb una mitjana de prop de 4.800 infraccions diàries. I una persona morta atropellada per un vehicle a la Rambla de Sant Jordi de Vilanova i la Geltrú. L'accident s'ha produït al pas de vianants, a tocar de la comissaria dels Mossos d'Esquadra, i s'hi han desplaçat dues unitats del SEM, a més també de dotacions de la policia local. A hores d'ara s'estan investigant els fets i es resta a l'espera de l'atestat. I els bombers continuen treballant en l'incendi d'alta muntanya de Senet, a l'alta Ribagorça, que ja ha afectat unes 71 hectàrees de terreny forestal. Els efectius estan pendents de l'evolució d'una tempesta prevista per avui, que podria ajudar a estabilitzar el foc o, al contrari, afavorir-ne la propagació. La prioritat continua sent evitar que les flames avancin cap a la Vall de Boí. Aquest matí s'hi han incorporat també quatre mitjans aèries amb personal especialitzat, volíem dir, del GRAF i l'EPAF.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bon dia. Ja es troba en funcionament el bombament de Can Vilalba després que s'hagin realitzat els treballs de la nova connexió al sistema de sanejament d'Abrera. El dijous 9 de juliol passat, des de l'Ajuntament d'Abrera es va realitzar una visita de seguiment a les instal·lacions del nou bombament de Can Vilalba després que la infraestructura hagi entrat en funcionament el passat 15 de juny. La posada en marxa del bombament representa un pas decisiu en la connexió del barri de Can Vilalba al sistema de sanejament d'Abrera, una actuació llargament reivindicada pel consistori i essencial per garantir un servei eficient, segur i sostenible. Per part de l'Ajuntament hi van assistir l'alcalde Jesús Navarro i la regidora d'Aigua, Medi Ambient, Acció Climàtica i Sostenibilitat Energètica, Mercedes Álvarez, acompanyats de la coordinadora de Territori i Sostenibilitat Ambiental, Meritxell Casajús, l'enginyer tècnic del Servei Municipal d'Aigües, David Moreno, i el responsable de l'Espai Públic i Equipaments Municipals de Barris, Ivan Sisa. Per part de l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, hi han participat la directora de l'Àrea de Sanejament, Isabel Gandullo, el director de l'àrea d'execució d'actuacions, Antoni Píriz, i el tècnic responsable de projectes, Xavier Comas. La nova estació de bombament ja transporta les aigües residuals de Can Vilalba cap al sistema de sanejament d'Abrera, passant pel bombament de Sant Hilari i arribant a la depuradora intermunicipal. El sistema incorpora dues bombes d'alta capacitat que funcionen de manera alterna, tecnologia de regulació automàtica que adapta el cabal al volum d'aigua, un cabal mitjà de 35,8 metres cúbics per hora i un cabal màxim de 107,2 metres cúbics per hora. La connexió de Can Vilalba és una demanda del nostre municipi des de fa dècades. El passat 11 de juny de 2026, l'Ajuntament va sol·licitar formalment una vegada més a l'ACA la visita tècnica per revisar el col·lector i el punt d'entrada de les aigües al ramal principal. Amb la posada en marxa del bombament, el municipi resol una problemàtica històrica i avança cap a un sistema de sanejament completament integrat.
1: Abrera Informació. Animals de companyia.
4: Els serveis tècnics de l'Ajuntament d'Abrera han detectat reiterats actes vandàlics contra el punt d'alimentació de la colònia de gats ferals del carrer de Núria del barri de Can Amat. La manipulació i vandalisme dels punts d'alimentació de les colònies felines dificulta la cura dels animals i pot constituir una infracció sancionable d'acord amb la normativa de benestar animal. Des del consistori es fa seguiment d'aquestes accions que comporten sancions en compliment de l'ordenança de civisme i convivència ciutadana de l'Ajuntament de Barrera. Davant d'aquesta situació, el contenidor s'assegurarà mitjançant un sistema d'ancoratge per evitar que continuïn produint-se aquests actes. Des de l'Ajuntament es recorda que les colònies felines són espais gestionats i controlats i es demana la col·laboració de tota la ciutadania perquè siguin respectades. És important evitar conductes com maltratar o molestar els gats, alimentar-los fora dels punts autoritzats, abandonar deixalles o embrutar l'entorn, utilitzar mètodes cruels o elements dissuasius, manipular o danyar els punts d'alimentació o els catotels, retirar o traslladar gats sense l'autorització corresponent. Entre totes i tots podem contribuir a mantenir una convivència responsable i respectuosa amb els animals i amb les persones que, de manera coordinada amb l'Ajuntament, treballen diàriament per garantir el benestar de les colònies felines d'Abrera.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
5: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
6: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
5: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beladat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
6: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
7: Ajuntament d'Abrera.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a quatre de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. Aquest estiu, Ràdio Abrera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Abrera.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
2: Aquest estiu, pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
3: F.A. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
4: Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots.
5: Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.
0: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
6: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
0: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
6: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues de Brera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
6: Aquest estiu no et sóc que rimis les orelles. Escolta Ràdio Abrera.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i, una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les dues, us parla Arnau Vilà. Catalunya ha tancat el mes de juny amb un nou rècord en l'arribada de turistes internacionals amb poc més de 2 milions, un 1,4% per sobre de les xifres d'ara fa un any. Unes xifres que contribueixen a la saturació de vies com l'AP7 en un moment en què s'ha reobert el debat sobre la implantació, novament, d'algun tipus de peatge. En declaracions a la xarxa, un dels experts en la matèria, el director del Centre d'Innovació en Transport, Sergi Sauri, considera que va ser un error eliminar els peatges sense definir abans un model alternatiu de finançament.
3: Serà molt més fàcil transitar cap a un model del que teníem abans, immediatament a un model que tingués una coherència i una manera més sistèmica pensant en un finançament i gestió més global de les carreteres. Que no pas ara passar d'un sistema que no s'està pagant res a un pagament per ús.
2: Sauri defensa que Catalunya hauria de començar per un sistema de pagament per ús que evolucioni cap al quilòmetre recorregut. Encara en mobilitat, la situació es va normalitzant progressivament a l'AP7 hores d'ara, on un camió ha perdut vigues de formigó a Castellví de la Marca i ha deixat diversos carrils tallats en sentit Barcelona. A hores d'ara s'ha reobert dos dels tres carrils en un punt on hi ha 15 quilòmetres de retencions. Pel que fa al servei ferroviari, la circulació de trens entre Cunit i Sant Vicenç de Caldes s'ha restablert després que aquest matí es produís l'atropellament d'una persona que ha obligat els trens a circular per via única en aquest punt. I una persona mor atropellada per un vehicle a la Rambla de Sant Jordi de Vilanova i la Geltrú. L'accident s'ha produït al pas de vianants a tocar de la comissaria dels Mossos d'Esquadra i s'hi han desplaçat dues unitats del SEM a més de dotacions de la policia local. A hores d'ara s'estan investigant els fets i es resta a l'espera de l'atestat. I el Servei Català de Trànsit intensifica des d'avui i fins al 9 d'agost els controls de velocitat a les carreteres i municipis de Catalunya. La campanya, coordinada amb els Mossos d'Esquadra i les policies locals, té com a objectiu reduir els excessos de velocitat i millorar la seguretat viària, especialment dels col·lectius més vulnerables com vianants i ciclistes. L'any passat, en la mateixa campanya, es van imposar més de 33.500 denúncies en només una setmana i amb una mitjana de prop de 4.800 infraccions diàries. Trànsit també reforçarà la vigilància amb radars en remolc i el radar aerotransportat Falco. I els bombers continuen treballant en l'incendi d'alta muntanya de Senet, a l'Alta Ribagorça, que ja ha afectat unes 71 hectàrees de terreny forestal. Els efectius estan pendents de l'evolució d'una tempesta prevista aquesta tarda que podria ajudar a estabilitzar el foc o, al contrari, afavorir-ne la propagació. La prioritat continua sent evitar que les flames avancin cap a la vall de Boí, on, i aquest matí, s'incorporen quatre mitjans aeris amb personal especialitzat del GRAF i l'EPAF. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació. L'entrevista del dia amb Benabel Gómez.
4: El divendres 28 i dissabte 29 d'agost, Abrera es convertirà en l'epicentre del motor amb la celebració d'una prova oficial de la Copa d'Espanya de Superenduro, una competició que reunirà alguns dels millors pilots de l'Estat en un circuit especialment preparat als terrenys de la zona del Rabato i Camp Morral. Per conèixer com ha nascut aquest projecte i què representarà per al municipi, avui ens acompanyen a l'entrevista del dia de Ràdio Abrera el Néstor Godino, impulsor de la iniciativa, i el Joan Cubaró, president del Motoclub Abrera i director també de cursa. Bon dia a tots dos.
5: Bon dia. Hola, bon dia, bon dia.
4: Com va sorgir la idea de portar una prova oficial de la Copa d'Espanya de Superenduro aquí a Abrera?
5: Bueno, pues és que a Abrera ja tenim com històrica d'Abrera, hi ha hagut sempre molta afició de curses, de pilots, de coses d'aquestes, d'esdeveniments del motor. I llavors, pues, com que es va començar, ja començar, vam fer amb l'Enduret, de canalla, la història, vam dir, per què no pugem una mica al nivell i fem campionat d'Espanya de trial? I aquest any vam dir, escolta, potser que fem una cosa diferent allà, una mica més, que la gent pues, no estigui la cosa tan dispersa dels puestos, i fem una cosa més concentrada, que tothom ho pugui veure de ple, no? I vam dir, pues, Copa d'Espanya de Superenduro, perquè és un esdeveniment que és tipus com si fos un estadi, i això té molta, és molt vistós, i vam dir, pues, tirem endavant aquest aconteixement que crec jo que pot ser maco per Abrera i molt atractiu pel públic.
4: Mm-hmm. Perquè això anava a dir, per què Abrera pot ser un bon escenari per acollir un esdeveniment d'aquest tipus?
6: Bueno, la primera... Abrera és una localitat que té una infraestructura a nivell de com arribar, vale? Tenim molt a prop Terrassa, a la 40, tenim molt a prop Barcelona, molts municipis que tenen molta població, i això fa que sigui de fàcil accés a municipis i al públic, vale? Llavors això fa que Abrera, pues, sigui un punt que està al centre de Catalunya i que la gent li sigui molt atractiu vindrà a veure les nostres curses com va passar amb el trial. I a part és que Abrera té un històric als inicis del motociclisme de sempre, perquè sempre ha estat el Cuberó, ha estat l'Antonio Trueba, han sortit molts pilots, han sortit pilots com pot ser la Riba, com pot ser
5: el Perollé,
6: hi ha molts pilots que han sortit a Abrera, i a part que després molts pilots elits han estat entrenant en Abrera perquè es portava una mica l'Antoni, com el Toni Bou, la Laia i tots aquests, que sempre han sortit al voltant del nostre municipi i sempre s'havien fet curses al nostre municipi. Des del 72 es va fer el primer trial, i després, bueno, m'explicaven que feien carreres de motocross de nen, i això és el que estem retomant una miqueta aquesta tradició històrica que té Abrera, perquè és un atractiu que a la gent li agrada.
4: De fet, Abrera, doncs, bressol de pilots, i s'està consolidant ja com a un punt de grans esdeveniments del motociclisme, podríem dir.
5: Sí. Abrera és un bon punt, i a més, per exemple, l'any passat es va considerar, des de la Federació Espanyola, se va considerar que Abrera era el motoclub com a millor organitzador d'una població amb menys de 1.000 habitants, era el millor organitzador d'un esdeveniment de campionat d'Espanya de trial i tot.
4: I ara, doncs, com a motoclub, quin repte ha suposat assumir l'organització d'una prova com aquesta, d'aquestes característiques, el superenduro, que imaginem que és diferent
6: aquí,
4: al trial.
6: Aquí hem volgut donar un pas endavant en el tema de l'esport del motor, perquè el que volem fer és una prova d'alt nivell amb pilots elits, vale? I al final aquesta prova d'alt nivell juntar-la amb la cultura de la zona, amb espectacles planit, que sigui un dia festiu per tota la família, per nens i grans.
4: Perquè quanta feina hi ha darrere d'un cap de setmana o dos dies com aquests que ho direm aquí a finals d'agost?
6: Bueno, això, quan deixem de treballar, anem allí a ficar pedres, però bueno, anem fent les estones que podem i anem fent a poc a poc.
4: Pues és una modalitat menys coneguda, però és molt espectacular. Per la gent que no conegui el superenduro, què el fa diferent d'altres modalitats del motociclisme?
6: El que fa diferent és que mai saps qui guanyarà, perquè el superenduro, com hi ha obstacles d'alt nivell, en qualsevol moment hi ha un error d'un pilot que pot anar primer i pot inclús tenir una distància d'un quart de circuit, i quan cau, mentre que aixeca la moto, l'arranca, li passen tres i tornem a començar. Llavors és una cursa amb una intriga gustant i sobretot molt ràpida. O sigui, quan surten la parrilla, perquè surten en parrilla, quan surta una màniga, la següent parrilla s'està col·locant, perquè quan acabi l'últim pilot, sense esperar, surt la següent parrilla de la següent categoria. I això fa que sigui que tens unes dues hores de cursa a full, sense parar.
4: I per això també s'estan adaptant tots els terrenys que hi ha, com deien, a la zona del final del Rabato, zona de Camp Morral, especialment per aquesta prova. Què és el que s'hi trobaran els espectadors?
6: Els espectadors es trobaran perquè no hi ha pressupost per ficar unes grades en condicions, perquè les grades, unes grades que siguin d'estructura metàl·lica i tot això costava molts calés. Llavors, el que hem fet ha sigut uns bancals en les quals, pues, bueno, es podran divisar tota la part del circuit, perquè fem com un anfiteatre, i d'aquesta forma tu tens la visió de tot el circuit. I després hi ha una zona de full tracks, hi ha on està el camió on es fa l'espectacle, l'escenari, i això fa que l'entorn sigui... I després hi ha una zona habilitada per pàrquing per la gent que ve de fora, i això fa que, bueno, que el que vingui a disfrutar de la cursa tingui una visió de tota la cursa, perquè no molesta la persona que està al davant, perquè hi ha aquests nivells.
4: I Néstor no només és impulsor també en el motoclub amb el Joan d'aquest esdeveniment, també pare de dos pilots, el Néstor Godino, la Dera Godino. Bé, com vius aquesta doble responsabilitat, podríem dir?
6: Bueno, jo quan corro en Abrera és com que si no estiguessis, perquè jo sempre que he corregut a Abrera jo és que no estic amb ells, estic a l'organització, ells ja tenen molts amics coneguts a Abrera que els ajuden, li donen suport, i llavors jo aquell dia jo és com si fossin un pilot més que surt a la cursa, perquè jo no tinc temps d'estar per ells. Però bueno, ho porten bé i no passa res, al final és una competició més, ho faran el millor que puguin i no passa res, al final és això.
4: Hi haurà competicions de diferents categories, infantils, per adults, com es desenvoluparan els dos dies de competició?
5: Pues en principi els dos dies seran, el primer dia farem com un social, un esdeveniment per nens petits, perquè és la base del motociclisme, és la base del futur de l'esport del motor. Llavors, pues, l'esdeveniment el dematí es faran uns entrenaments, això de, no sé, l'horari encara els hem d'acabar de concretar, i a la tarda vespre, perquè si no faria massa calor, llavors hi haurà uns entrenaments cronometrats i la sèrie de mànigues de diferents categories, de fèmines, amb nens de fins a 12 anys i fèmines, i amb nens amb 125 i amb 85, i llavors tot això serà el divendres. I el dissabte, els mateixos horaris, pot dir quasi molt semblants, hi haurà les diferents categories de les altres, de la categoria, per dir algú, del nivell, no?, que es compon de diverses categories, des dels aficionats, fèmines, júniors, júniors 125 i la categoria èlit, que aquesta ja és la màxima. I els de matins hi haurà els entrenaments també lliures, i a la tarda llavors hi haurà els cronometrats i les diferents mànigues de cada categoria.
4: Que aquestes són proves puntuables pel Campionat d'Espanya, oi?
5: Per la Copa d'Espanya.
4: Per la Copa d'Espanya. Sí. I acabarem amb una gran festa el dissabte a la nit.
6: Sí. Tenim un tribut de Fito Fittipaldi, que, bueno, que espero que li agradi a tothom. És una música bastant tranquil·la i, bueno, i és jo el públic que volem que sigui, pues, que sigui de totes les edats, que s'ho passi molt bé tothom i sobretot que tothom estigui cívicament, es comporti de forma cívica i que ho passem molt bé tothom.
4: Molt important també. Ja es poden adquirir les entrades per gaudir d'aquests dos dies de Super Enduro aquí a Abrera. Quins canals i com heu habilitat aquesta venda d'entrades?
6: Hi ha un canal a l'Ajuntament d'Abrera, vale, que és per la població d'Abrera, que és a 0 euros, o sigui, no té cost. L'única cosa és que necessitem que facin que agafin aquesta entrada, perquè així tindríem una idea de l'aforament que tenim, perquè depenent de l'aforament que hi hagi, tenen que ficar uns recursos, unes de recursos, contractar més gent de seguretat, i bueno, es tenen que fer una sèrie d'adequacions de grades, terreny, depenent del número d'entrades, però això és molt important, que el que vulgui vindre, ja que no valen res, que són a 0 euros, que les agafin l'abans possible perquè nosaltres puguem tindre una previsió. Es tenen que fer com es fa quan es fa
4: el teatre.
6: Bueno, que tenen que portar, no, quan fem el césped que es fa el cinema d'estiu, llavors que porten la seva cadira, pues llavors la gent que es porti la seva cadira, perquè estem fent una entrada a 0 euros, i després la gent de fora, com entenem que serà molt més difícil que puguin portar la seva cadira, ja sí que com ells sí que paguen entrada, que paguen 10 euros, d'aquests 10 euros són 5 euros perquè li juguem una cadira, tenim que ficar la seguretat, el control, i tot això té un cost. Llavors aquests 5 euros dels 10 euros són el cost que es costa aquest tràmit, i els altres 5 euros tindran que agafar el pilot que vulguin ajudar solidàriament, o sigui, és una entrada solidària en la qual hi ha un import que va directament al pilot, perquè aquests pilots al final són pilots que no són professionals, sí que són elits, però encara no són professionals, llavors tenen molts gastos, tenen que vindre de totes les parts d'Espanya, llavors, pues, bueno, si l'ajudem una miqueta amb 5 euros, pues, a lo millor li paguem la benzina per vindre, i l'any que ve podran vindre el doble, però al final és una miqueta una entrada solidària per ajudar als pilots que corren normalment el Campionat d'Espanya, que bueno, que aquí a Abrera tinguin aquest detall, que tant el primer com l'últim li valorem. O sigui, la idea és que jo sempre he dit el mateix, tenim que valorar molt el que guanya, però també molt el que ve i no guanya. I el que queda l'últim té el mateix valor que el que guanya, perquè al final s'està forçant, està intentant evolucionar. A lo millor hi ha pilots que venen i no és la seva disciplina, però venen perquè volen córrer aquí a Abrera, perquè els fa il·lusió, perquè és Abrera, i perquè saben l'event que estem organitzant. Llavors trobarem pilots que normalment a lo millor només fan enduro, que no han fet super enduro mai, però aquest dia venen, no? Pues aquestes persones que fan aquest esforç, aquests pilots, se les té que valorar, i si a sobre tenen una miqueta de seguidors a Instagram o el que sigui i volen vindre, pues li compraran l'entrada a ell, li assignaran, quan li demanin a quin pilot vols ajudar, però li clicaran a ell i com a mínim tindran una miqueta d'ajuda per vindre.
4: Mm-hmm. Molt important també destacar que en el cas de les persones empadronades a Abrera, aquestes tiquets s'hauran d'adquirir a través del web de l'Ajuntament, abrera.cat, sí. I per les resta d'entrades teniu una plataforma que és entrapolis.com, sí, sí. Que també doncs, es podran comprar. Doncs bé, ja per acabar, per què ningú s'hauria de perdre aquest cap de setmana de Superenduro a Abrera? Com convideu l'audiència a venir, a assistir i a gaudir?
5: Home, jo crec que això serà un esdeveniment que ningú s'ho imagina aquí a Abrera, el que és l'espectacle del Superenduro. Això és el primer, perquè es tracta d'un... És un circuit, ja dic, és com un estadi, i el públic ho veu tot. Però és un espectacle superespectacular perquè està comprès, o sigui, està fet a base de molts obstacles, de gran velocitat, d'una velocitat enorme, però és molt espectacular la forma que han de passar, perquè hi ha troncs, pedres, salts, tot. Ja com deia el Néstor, el més mínim error d'un pilot pot anar primer i pot quedar tercer o pot quedar últim, eh? I això la gent, i com que les mànigues són intenses, perquè són de poc temps, i quan ho surt un ja surt l'altre, saps? Al cap d'acabar una màniga, de seguida hi ha l'altra, i és tot intens, és molt enèrgic tot, sap? I això és un espectacle aviat. A més, hi haurà la zona lúdica, l'espectacle després de la competició, tot és... És un aconteixement de com d'anar al nivell. Pensem que hi ha coses aquí que es fan que només es veuen quasi en un mundial de motociclisme.
4: Doncs Néstor Godino, Joan Cuberó, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una vegada més als estudis de Ràdio Abrera. Esperem gaudir molt d'aquesta prova de la Copa d'Espanya de Superenduro aquí al municipi, i moltíssimes gràcies.
5: Molt bé, moltes gràcies a vostès per l'atenció.
4: Recordem també que podreu trobar tota la informació a través dels perfils Instagram del Motoclub Abrera, també de l'Ajuntament d'Abrera.
7: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.
8: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
0: De dilluns a divendres, d'una a quatre de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotecista de confiança per a tota la vida.
9: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca al 672 94 47 50.
0: Abrera som cultura.
10: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
11: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
0: Ràdio Abrera, digui.
12: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
0: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
12: I us encarregueu de tot?
0: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
12: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
0: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
13: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Vius enganxat al teu mòbil? Enganxa't a Ràdio Abrera. Descarrega't la nostra app i escolta'ns en directe. I si t'has perdut algun programa, no et preocupis. Allà els tens tots. Descarrega't la nostra aplicació. Disponible per Android i iOS. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Javier De Gea. Nou rècord en l'arribada de turistes internacionals a Catalunya un mes de juny, amb poc més de 2 milions, un 1,4% per sobre de les xifres d'ara fa un any. I en només 6 mesos ja es freguen els 10 milions, amb un increment del 3,5%. Aquestes xifres de visitants contribueixen a la saturació de vies com l'AP7, en un moment on s'ha reobert el debat sobre la implantació novament d'algun tipus de peatge. En declaracions a la xarxa, un dels experts en la matèria, el director del Centre d'Innovació en Transport, Sergi Saurí, considera que va ser un error eliminar els peatges sense definir abans un model alternatiu de finançament. Saurí també comenta que, segons el seu punt de vista, s'hauria d'aplicar un model transitori que comenci per una vinyeta temporal que permeti ingressos pel manteniment de les vies i reforçar el transport públic i, amb el temps, avançar cap a un sistema per quilòmetre, tal com marca la directiva europea.
3: Aquest seria una miqueta l'escenari més raonable, que si nosaltres mirem quines són les experiències d'Europa és el que s'ajusta més, no? A Europa, tot el que seria en turisme s'aplica un sistema temporal, és a dir, es paga una quantitat fixa amb independència del que s'utilitza de dies, en canvi amb els camions sí que ja estan en un sistema de quilometratge.
2: Aquesta proposta compta amb el suport de la Cambra de Comerç, que hi veu una solució al manteniment i la gestió de vies, mentre que el transport de mercaderies per carretera s'hi mostra contrari perquè considera que penalitza el sector. Encara parlant de mobilitat, el Servei Català de Trànsit fa aquesta setmana una campanya policial per combatre la velocitat excessiva. Aquesta actuació de vigilància afecta tant l'àmbit interurbà de carreteres principals i secundàries com la zona urbana de municipis i ciutats, on la velocitat excessiva pot tenir conseqüències greus, sobretot per la seguretat de col·lectius més vulnerables, com els vianants i els ciclistes. A la mateixa campanya de controls de velocitat de l'any passat es van posar en una setmana un total de 34.000 denúncies. Això vol dir que es van denunciar de mitjana gairebé 4.800 conductors cada dia. I el risc d'incendi es redueix avui arreu de Catalunya i no hi ha cap població amb risc extrem, és a dir, a nivell 4 del Pla Alfa. Per aquest motiu es reobriran els 4 espais naturals que es mantenien tancats. No obstant això, fins a 78 municipis del centre i oest de Catalunya continuen avui amb un risc molt alt d'incendi. En aquest context, els bombers de la Generalitat continuen treballant en l'incendi d'alta muntanya a l'Alta Ribagorça, a l'espera de veure com es comporta una tempesta prevista sobre la zona d'aquest migdia. De moment, Protecció Civil de la Generalitat ha limitat l'accés d'excursionistes d'alta muntanya entre la Noguera Ribagorçana, la vall de Conangles, la vall de Besiberri i els barrancs fins a l'incendi de vegetació d'alta muntanya de Sanet, a l'Alta Ribagorça. I la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha defensat enfortir encara més les fronteres en els punts crítics, tant amb més vigilància com amb l'ús de barreres físiques, després de la crisi migratòria viscuda a Ceuta. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
5: Bona tarda. L'Ajuntament d'Abrera exigeix millores de seguretat a la C-55 a l'altura d'Abrera al Departament de Carreteres de la Generalitat de Catalunya. L'alcalde Jesús Navarro i personal tècnic de l'Ajuntament d'Abrera, juntament amb policia local, han mantingut recentment una reunió de treball amb responsables del Departament de Carreteres de la Generalitat per abordar diferents actuacions destinades a reforçar la seguretat, la mobilitat i l'accessibilitat al municipi. La trobada ha tingut lloc a l'Ajuntament i ha anat seguida d'una visita a la infraestructura. Sentim l'alcalde, Jesús Navarro.
6: Hem tingut una reunió amb el Departament de Carreteres de la Generalitat de Catalunya per tal d'estudiar millores, per tal de veure quan s'han d'implantar a nivell de seguretat, a nivell de mobilitat, a nivell d'accessos. Ha sigut una reunió molt profitosa on hem pogut reclamar un estudi respecte a l'accés de la C-55, l'accés d'entrada i sortida pel barri de Camp Morral, i després també mesures de seguretat per tal d'impedir creuaments o actituds incíviques que puguin comportar un perill per la salut pública dels veïns i les veïnes. Per tant, una reunió molt favorable, una reunió tècnica, i que continuarem treballant colze a colze amb la Generalitat per millorar la seguretat del nostre municipi.
5: Per part de la Direcció General han participat en la reunió Daniel J. Gallego, cap del Servei Territorial de Carreteres de Barcelona, i el tècnic Òscar Morillo. Des del consistori s'ha exposat la necessitat d'elaborar un estudi específic sobre els accessos d'entrada i de sortida des de la C-55 al barri de Camp Morral, amb l'objectiu d'analitzar possibles millores que afavoreixin una mobilitat més segura i eficient. La La reunió s'ha celebrat en un marc de col·laboració i coordinació entre dues administracions amb l'objectiu d'analitzar possibles millores que afavoreixin una mobilitat més segura i eficient. Així mateix, també s'han analitzat la conveniència d'implantar noves mesures de seguretat que contribueixin a evitar encreuaments inadequats i conductes incíviques que puguin posar en risc la integritat dels veïns i les veïnes. D'altra banda, s'està treballant en la redacció del nou projecte i en la materialització del projecte executiu d'externalització de la C-55 al seu pas pel nucli urbà d'Abrera. Pròximament us en podrem donar més detalls.
4: Abrera Informació, promoció econòmica.
5: Des de l'Ajuntament d'Abrera es continua apostant per la formació com una eina clau per afavorir l'ocupabilitat i la qualificació professional de la ciutadania, oferint accions formatives adaptades a les necessitats del mercat laboral. En aquesta línia, el Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera té obert el període d'inscripcions per al curs de neteja d'instal·lacions que s'iniciarà al setembre i que s'adreça a persones inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera. Aquest curs té com objectiu proporcionar els coneixements i les competències necessàries per desenvolupar tasques de neteja i manteniment d'espais i equipaments, millorant així les oportunitats d'inserció laboral de les persones participants. La formació es durà a terme del 28 de setembre al 30 de novembre en horari de 9 a 2 a les aules del Departament de Promoció Econòmica. Les persones interessades poden formalitzar la seva inscripció o demanar més informació al Departament de Promoció Econòmica, ubicat al Mercat Municipal, primera planta, al carrer de Martorell número 20, trucant al telèfon 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. L'horari d'atenció a la ciutadania és de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 2:45 a 7 de la tarda.
4: Abrera Informació. Infància.
5: Recordem que l'Ajuntament d'Abrera té obert el termini per sol·licitar el xec nadó 2026, un ajut econòmic de 300 euros destinats a les famílies del municipi amb fills i filles nascuts, nascudes o adoptats, adoptades entre l'1 de desembre de 2025 i el 30 de novembre d'enguany. Aquesta iniciativa, que enguany arriba a la seva novena edició consecutiva, té com a objectiu donar suport a les unitats familiars d'Abrera i ajudar a fer front a les despeses extraordinàries derivades del naixement o adopció d'un fill o filla. Les sol·licituds es poden presentar fins al diumenge 6 de desembre de 2026 inclòs, preferentment de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament al web abrera.cat o presencialment al registre de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, OAC. Durant els mesos de juliol i agost, l'horari d'atenció a la ciutadania és de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 2:45 a 7. Per accedir al xec nadó de l'Ajuntament cal complir, entre d'altres, els requisits següents: que un dels dos progenitors o adoptants estigui empadronat o empadronada a Abrera, que almenys la mare, el pare o tutor o tutora tingui una antiguitat mínima d'un any d'empadronament al municipi abans del naixement o adopció, que el nen o la nena estigui empadronat o empadronada a Abrera i està al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament. Per a més informació sobre aquesta convocatòria, les famílies es poden adreçar al Servei d'Infància i Acció Social de l'Ajuntament d'Abrera, al carrer Major número 3, trucant al telèfon 93 770 2911 o enviar un correu electrònic a infancia@abrera.cat. Trobareu tota la informació al web municipal abrera.cat.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
0: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
7: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
0: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.

M'encantaria saber que serà possible que ho muntem tot diferent per un món més sensible. Desitjaria que fos una tonteria això de que per viure s'hagi de treballar.

0: Aquest estiu pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F.A. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
3: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
2: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
3: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
2: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
3: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
2: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
4: Entre tots i totes, fem Abrera.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
6: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
7: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
6: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
7: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe. Però no canvis d'emissora. Ràdio Abrera.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipa el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues de Brera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Javier De Gea. Els conductors que omplen aquest dilluns el dipòsit a les benzineres d'arreu de Catalunya ho fan amb certa resignació davant d'un nou increment dels preus coincidint amb l'inici del mes d'agost. Ens amplia la informació Marc Fornells, de Lleida Televisió.
3: Els imports del dièsel s'han enfilat aquest estiu fins a 16,5 euros i el de gasolina 7 euros més, en comparació amb el mateix període de l'any passat, segons ha informat el Ministeri de Transició Ecològica. Una escalada que també va marcada pel final de les ajudes del govern espanyol, que anirà reduint gradualment fins a l'octubre. L'Àngel Casamajor, comercial d'una empresa de compraventa de cotxes, veu que els clients cada cop més demanen vehicles de consum baix.
4: La gent cada vegada que ve a comprar sempre pregunten el preu del vehicle, lo primer de tot, i després la segona pregunta és quant gasta aquest vehicle. 80% de la població actualment està mirant cada vegada més els consums.
2: I també pel que fa a la mobilitat, recordem que a partir d'aquest dilluns i fins al dia 24, el tram de la Ronda de Dalt comprès entre les sortides 5 i 6 tindrà només dos carrils per sentit. Aquesta afectació es deu a les obres de cobertura de la ronda entre l'IES Vall d'Hebron i l'Avinguda Vallcarca, que quedarà parcialment cobert aquest estiu. Abans de l'arribada d'un nou front de tempestes, els bombers han decretat el confinament d'una àrea de 2.460 hectàrees al voltant de l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça, actiu des de fa 4 dies. El risc al foc canvi de comportament ha motivat aquesta mesura, especialment en una zona molt freqüentada per excursionistes. Les autoritats demanen a les persones que es trobin a la zona que l'abandonin si són a prop dels límits del confinament o que busquin un indret segur. També s'ha restringit l'accés a diverses rutes. No s'ha de continuar des del refugi de Conangles, ni superar els estanys de Gemena i Roy, o intentar arribar al cim del Basiberri des de la vall de Boí. L'extinció de l'incendi es du a terme principalment a mitjans aeris, ja que el terreny dificulta l'actuació dels equips terrestres. Els esforços se centren en evitar que el foc s'estengui a cap a la vall de Boí, Cavallers, mentre Protecció Civil manté activat el pla enfocat en fase d'alerta i ha enviat avisos des d'alert per limitar l'accés a la zona afectada. I Comissions Obreres de Catalunya ha demanat a la Generalitat i al Govern espanyol que desenvolupin plans de xoc contra la sinistralitat laboral davant l'augment d'accidents mortals aquest any. En un comunicat aquest dilluns, l'organització també reclama que les empreses integrin de manera efectiva l'avaluació de riscos psicosocials i l'organització del treball mitjançant recursos propis en detriment de l'externalització de la gestió preventiva. En paral·lel, Comissions Obreres exigeix més polítiques de mobilitat segura per part de les administracions i empreses per frenar la sinistralitat que es produeix anant i tornant de la feina. I Plataforma per la Llengua ha presentat al·legacions al projecte de Reial Decret que modifica les condicions del MIR, la residència sanitària especialitzada impulsada pel Ministeri de Sanitat espanyol. Les al·legacions fan extensives aquestes mesures a totes les llengües oficials de l'Estat i a la llengua catalana. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
5: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
6: Bona tarda. Continuen les obres d'estesa de la línia elèctrica de la planta de SEAT de l'Avinguda de Can Amat amb l'execució de la segona fase dels treballs. La primera es va executar durant els primers mesos de l'any. Amb motiu d'aquests treballs es produeixen canvis temporals en el trànsit a l'Avinguda de Can Amat del polígon industrial del Barcelonès de Brià i també es produiran modificacions temporals en el recorregut i les parades del servei de bus urbà per les obres de l'Avinguda de Can Amat fins al dissabte 15 d'agost. Així el bus no circularà pel carrer de Brià, el carrer de Montserrat i el tram de l'Avinguda de Can Amat fins a l'Avinguda de Can Noguera i s'establirà com a itinerari alternatiu el pas pel carrer de Neto, la Ronda de Sant Jordi, el carrer del Ter, el carrer de Marie Curie, el carrer de Barcelona i l'Avinguda de Can Noguera fins a enllaçar amb l'Avinguda de Can Amat. D'altra banda, durant el mateix període, s'anul·larà temporalment la parada ubicada al carrer d'Abrera i s'habilitarà una parada provisional alternativa al carrer de Neto, cantonada amb el carrer dels Pirineus. Podeu consultar aquestes modificacions temporals del recorregut i les parades del bus urbà d'Abrera al web municipal abrera.cat i a l'app gratuïta de Montbus, on també s'actualitzen periòdicament les diferents informacions relacionades amb aquest servei. Les recomanacions generals mentre durin els treballs són les següents. Respectar en tot moment la senyalització temporal i les indicacions del personal d'obra, preveure més temps del desplaçament durant els dies feiners i a recomanar, sempre que sigui possible, utilitzar vies alternatives com l'autovia A2 i els accessos principals a Abrera i a Can Amat. Trobareu el detall d'aquesta informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
5: Abrera Informació, Protecció Civil, Salut.
6: Ens trobem immersos a la calor de l'estiu i és important preparar-se i prevenir els efectes adversos de la calor, com la deshidratació, l'esgotament i els cops de calor. L'excés de calor pot suposar un perill per a la salut i agreujar una malaltia crònica o provocar deshidratació i esgotament. Si l'exposició a temperatures molt altes es perllonga, la temperatura del cos pot elevar-se fins a nivells perillosos i es pot patir un cop de calor, un trastorn amb conseqüències potencialment greus que requereix atenció mèdica immediata. Entre d'altres consells, a casa recomanar utilitzar algun tipus de climatització i tancar les persianes on toca el sol directament durant el dia i obrir-les de nit. Al carrer eviteu el sol directe i sortir a les hores centrals del dia, procurant caminar per les zones d'ombra, portar aigua i beure sovint. Si coneixeu gent gran malalta que viu sola, ajudeu-los a seguir aquests consells i protegiu els nadons, persones amb malalties cròniques i també les vostres mascotes. Podeu consultar tots els consells per protegir-nos de la calor i evitar els incendis forestals als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
5: Abrera Informació. Acció social. Educació.
6: Des de l'Ajuntament d'Abrera s'ha obert el termini de presentació de sol·licituds dels ajuts econòmics per l'escolaritat, menjador i acollida, destinats a infants de 0 a 3 anys de l'Escola Bressol Municipal Montpetit d'Abrera del curs 25-26. El termini de presentació de sol·licituds és del dijous 23 de juliol fins al dimecres 19 d'agost de 2026, amb dos inclosos. La finalitat d'aquests ajuts és la de contribuir a l'accés a centres i serveis educatius públics del primer cicle d'educació infantil sota el principi d'igualtat d'oportunitats. Els serveis d'educació infantil de primer cicle inclouen l'escolaritat, l'enmenjador i l'acollida. L'ajut es pot tramitar de forma telemàtica a través de la seu electrònica al web abrera.cat o al registre d'entrades de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, OAC, de l'Ajuntament d'Abrera, plaça de la Constitució número 1, de dilluns a divendres de 9 a 2 i tard de dimecres també de 2:45 a 7. Per a més informació, contacteu amb el Servei d'Acció Social de l'Ajuntament, carrer Major número 3, de dilluns a divendres de 9 a 2 del matí, al telèfon de contacte 93 770 29 11, extensió 1702, i al correu electrònic serveissocials@abrera.cat. Trobareu tota la informació al web municipal abrera.cat.
5: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins a l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

0: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
1: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat. O truca'ns al 672 94 47 50.
2: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
3: I sigues part de la solució.
2: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
3: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
2: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
3: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
2: I sigues part de la solució.
4: Ajuntament d'Abrera.
5: Amb tu. Per tu.
6: Ràdio Abrera, digui.
7: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
6: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
7: I us encarregueu de tot?
6: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
7: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
6: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
8: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't a la Fórmula 40.

0: Gràcia. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Fórmula 40. A Ràdio Abrera.

Ràdio Abrera sempre al teu costat. Escolta'ns a la FM al 107.9 i a radioabrera.cat. Allà on vagis, Ràdio Abrera sempre al teu costat.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Javier De Gea. L'Audiència Nacional ha sol·licitat a la Policia Nacional un informe per saber si és competent per investigar l'entrada massiva de migrants a Ceuta. El tribunal considera que els fets presenten característiques que fan pensar en la possible existència d'una infracció penal, però abans vol aclarir si l'arribada va ser una acció concertada o dirigida per algun grup criminal. Mentre continua la investigació, el ministre d'Exterior, José Manuel Álvarez, ha criticat en una entrevista a Televisió Espanyola aquells qui, segons el seu punt de vista, no han estat a l'alçada durant la crisi migratòria.
3: Ha habido estados que no han estado a la altura. El gobierno italiano ha sido uno de ellos. Aquí en España oigo declaraciones irresponsables del Partido Popular y de Vox.
2: Les declaracions d'Álvarez arriben abans de la reunió de ministres d'Interior que tindrà lloc demà dimarts per analitzar la situació a Ceuta a petició del govern espanyol. En aquest sentit, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha felicitat Espanya i el Marroc per la gestió de la crisi, però ha demanat reforçar fronteres. Plataforma per la Llengua ha presentat al·legacions al projecte de Reial Decret que modifica les condicions del MIR, la residència sanitària especialitzada impulsat pel Ministeri de Sanitat espanyol. L'entitat ha demanat que el decret fixi el coneixement del català com un mèrit per a les places a les comunitats autònomes de parla catalana i que els residents que no n'acreditin coneixements rebin formació obligatòria dins de la jornada laboral o formativa. Plataforma per la Llengua destaca que es tracta d'una competència especialment rellevant per a l'exercici professional en aquests territoris i que la llengua és indissociable d'una bona atenció sanitària. Les al·legacions, de fet, fan extensives aquestes mesures a totes les llengües oficials de l'Estat diferents de la castellana. I una nova variant, una canonada d'aigua a la Bisbal de l'Empordà, deixa sense servei la ciutat. Es tracta de la tercera ruptura que pateix aquesta canonada de fibrociments i que té més de 40 anys d'antiguitat. La incidència d'aquest dilluns ha provocat que el dipòsit d'una banda no rebés prou aigua i de l'altra que s'anés buidant progressivament. De seguida s'ha mobilitzat camions cisterna que han portat l'aigua cap al dipòsit, però no han estat suficients per abastir la demanda. Mentre duri aquesta avaria, l'Ajuntament ha previst camions cisterna amb aigua pels veïns que ho necessitin i que estarà. I a banda, el consistori té previst substituir la canonada per una de nova. Un treballador ha resultat ferit aquest migdia després de caure d'una bastida mentre treballaven unes obres al barri de Cerdanyola de Mataró. Segons les primeres informacions, la caiguda s'ha produït a l'interior del segon pis de l'immoble. Els bombers han desplaçat dues dotacions i han rescatat el ferit amb l'autoscala perquè pogués ser atès pels serveis sanitaris. Posteriorment, el treballador ha estat traslladat en helicòpter a l'Hospital de Mataró. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
5: Bona tarda. Ja es troba en funcionament el bombament de Can Vilalba després que s'hagin realitzat els treballs de la nova connexió al sistema de sanejament d'Abrera. El dijous 9 de juliol passat, des de l'Ajuntament d'Abrera es va realitzar una visita de seguiment a les instal·lacions del nou bombament de Can Vilalba després que la infraestructura hagi entrat en funcionament el passat 15 de juny. La posada en marxa del bombament representa un pas decisiu en la connexió del barri de Can Vilalba al sistema de sanejament d'Abrera, una actuació llargament reivindicada pel consistori i essencial per garantir un servei eficient, segur i sostenible. Per part de l'Ajuntament hi van assistir l'alcalde Jesús Navarro i la regidora d'Aigua, Medi Ambient, Acció Climàtica i Sostenibilitat Energètica, Mercedes Álvarez, acompanyats de la coordinadora de Territori i Sostenibilitat Ambiental, Meritxell Casajús, l'enginyer tècnic del Servei Municipal d'Aigües, David Moreno, i el responsable de l'Espai Públic i Equipaments Municipals de Barris, Ivan Sisa. Per part de l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, hi han participat la directora de l'Àrea de Sanejament, Isabel Gandullo, el director de l'àrea d'execució d'actuacions, Antoni Píriz, i el tècnic responsable de projectes, Xavier Comas. La nova estació de bombament ja transporta les aigües residuals de Can Vilalba cap al sistema de sanejament d'Abrera, passant pel bombament de Sant Hilari i arribant a la depuradora intermunicipal. El sistema incorpora dues bombes d'alta capacitat que funcionen de manera alterna, tecnologia de regulació automàtica que adapta el cabal al volum d'aigua, un cabal mitjà de 35,8 metres cúbics per hora i un cabal màxim de 107,2 metres cúbics per hora. La connexió de Can Vilalba és una demanda del nostre municipi des de fa dècades. El passat 11 de juny de 2026, l'Ajuntament va sol·licitar formalment una vegada més a l'ACA la visita tècnica per revisar el col·lector i el punt d'entrada de les aigües al ramal principal. Amb la posada en marxa del bombament, el municipi resol una problemàtica històrica i avança cap a un sistema de sanejament completament integrat.
0: Abrera Informació. Animals de companyia.
5: Els serveis tècnics de l'Ajuntament d'Abrera han detectat reiterats actes vandàlics contra el punt d'alimentació de la colònia de gats ferals del carrer de Núria del barri de Can Amat. La manipulació i vandalisme dels punts d'alimentació de les colònies felines dificulta la cura dels animals i pot constituir una infracció sancionable d'acord amb la normativa de benestar animal. Des del consistori es fa seguiment d'aquestes accions que comporten sancions en compliment de l'ordenança de civisme i convivència ciutadana de l'Ajuntament d'Abrera. Davant d'aquesta situació, el contenidor s'assegurarà mitjançant un sistema d'ancoratge per evitar que continuïn produint-se aquests actes. Des de l'Ajuntament es recorda que les colònies felines són espais gestionats i controlats i es demana la col·laboració de tota la ciutadania perquè siguin respectades. És important evitar conductes com maltratar o molestar els gats, alimentar-los fora dels punts autoritzats, abandonar deixalles o embrutar l'entorn, utilitzar mètodes cruels o elements dissuasius, manipular o danyar els punts d'alimentació o els catotels, retirar o traslladar gats sense l'autorització corresponent. Entre totes i tots, podem contribuir a mantenir una convivència responsable i respectuosa amb els animals i amb les persones que, de manera coordinada amb l'Ajuntament, treballen diàriament per garantir el benestar de les colònies felines d'Abrera.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
1: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
6: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
1: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beladat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
6: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
7: Ajuntament d'Abrera.
8: A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: Aquest estiu pensa en Efe Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: Efe Aguilera. Ens trobes a Brera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? Al Servei Públic de Consum de l'Ajuntament de Brera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
3: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
2: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal de Brera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
3: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
2: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
4: Ajuntament de Brera. Amb tu. Per tu.
5: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
6: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
5: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
6: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

Aquest estiu, Ràdio Abrera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Abrera. Que et posi Ràdio Abrera. Que et posi Ràdio Abrera.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues de Brera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
6: Connecta't a Ràdio Abrera. Coneix els locutors dels teus programes favorits. Escolta'ns online, en directe i a la carta. Envia'ns els teus comentaris.
7: Envia'ns els teus comentaris.
6: I posa't al dia amb les notícies que més interessen.
8: Radioabrera.cat.
6: Connecta't a nosaltres.
8: Connecta't a nosaltres.
6: I descarrega't també la nostra app. Radio Abrera. Marquem la diferència.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Javier De Gea. El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja a la meitat oest de Catalunya, vigent des d'aquest dilluns a les 2 de la tarda fins a demà dimarts a les 8 de la tarda. Es preveuen precipitacions que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i el grau màxim de perill s'ha fixat en 3 sobre 6. Davant d'aquesta previsió, Protecció Civil manté la prealerta del Pla Inuncat. Protecció Civil demana extremar la prudència i recomana no acostar-se a rius, rieres ni barrancs, així com consultar la previsió meteorològica i l'estat del trànsit abans de desplaçar-se. A més, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha informat que intensificarà durant aquesta tarda la vigilància a la meitat oest de Catalunya per la possibilitat de crescudes sobtades en rius, rieres i barrancs de menor cabal. Les primeres tempestes de la tarda ja han començat a aparèixer al Pirineu i també a les Terres de l'Ebre, segons el radar del Servei Meteorològic de Catalunya. Les autoritats alerten que aquests episodis poden anar acompanyats de forta activitat elèctrica i calamar-se i insisteixen a evitar activitats a l'aire lliure i a seguir en tot moment les recomanacions dels serveis d'emergència. L'home que va aparèixer mort divendres passat en un contenidor d'una urbanització de Lloret de Mar a la Selva va resultar mort a trets. Segons expliquen fonts oficials, els responsables del crim van disparar contra l'home que té uns 30 anys i el van abandonar al contenidor de la urbanització Lloret Residencial, fins que un veí va veure que sortia una extremitat i va donar l'alerta del que passava. A les últimes hores han transcendit que la família del jove ha engegat una campanya per poder repatriar el seu cos al seu país d'origen, Gàmbia. La Divisió d'Investigació Criminal de Girona s'ha fet càrrec de la investigació per intentar saber el mòbil del crim i trobar els responsables. El cas es troba ara sota secret de sumari. I la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència xifra en 38,7 milions d'euros el cost de la reposició del sistema elèctric després de l'apagada generalitzada del 28 d'abril del 2025. És una de les principals conclusions d'una resolució de la CNMC publicada aquest dilluns al Butlletí Oficial de l'Estat. En concret, 33,1 milions d'euros corresponen al cost total de la reposició de les instal·lacions de generació, als quals s'afegeix una estimació d'uns 5,6 milions associats als intercanvis elèctrics en França. I la Confederació General del Treball ha denunciat diverses mancances a les bases d'ambulància Sanir a les Terres de l'Ebre. Concretament, el sindicat assenyala que el personal de la base de l'Ametlla de Mar treballa des de l'abril sense climatització, així com a la nau de la Raval de Crist de Tortosa, on tampoc s'han evitat vestuaris adequats i taquilles. En canvi, la instal·lació de taquilles pel personal de Sanir al cap del temple ha agreujat la falta d'espai per a una plantilla d'una dotzena de persones. El sindicat reclama mesures urgents per garantir unes condicions laborals dignes i espais segurs pels treballadors del transport sanitari. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
3: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. Es treballa per restablir tots els serveis del camp el més aviat possible després de l'incident registrat aquest dimarts a la tarda. Les activitats s'han reprogramat al pavelló esportiu municipal fins divendres. Des de l'Ajuntament d'Abrera es posa en valor el treball conjunt realitzat pels serveis tècnics del municipi, policia local i serveis d'emergències a la resolució de l'incident registrat aquest dimarts a la tarda al centre aquàtic municipal. L'equipament roman tancat temporalment mentre es duen a terme les tasques necessàries per restablir tots els serveis en plenes garanties de seguretat i salut després del petit incendi que va tenir lloc a la zona de la sauna, que es va extingir als pocs minuts de detectar-se i que no ha provocat danys personals. Tan aviat com sigui possible, s'informarà de la data de reobertura i de la represa de les activitats i els serveis. Mentrestant, recordem que les persones usuàries del centre aquàtic municipal poden continuar fent ús de la piscina municipal d'estiu, que presta servei de dilluns a divendres de les 11 del matí a les 8 del vespre i els dissabtes, diumenges, de les 10 del matí a les 8 del vespre. Des del Servei d'Esports i Benestar s'ofereix una programació alternativa de les activitats físiques i esportives que es realitzaran dimecres 29, dijous 30 i divendres 31 de juliol al pavelló esportiu municipal. Consulteu els detalls de les activitats reprogramades als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera. Els bombers de la Generalitat van treballar en la ventilació dels espais per eliminar el fum condensat que es va generar. Durant tota l'actuació, els serveis d'emergència i municipals van dur a terme les seves tasques de forma coordinada per garantir la seguretat de les persones usuàries i resoldre la incidència amb la màxima rapidesa. En el dispositiu van intervenir efectius de la Policia Local d'Abrera, el Servei de Protecció Civil, el personal del Servei d'Esports i dels bombers de la Generalitat. L'alcalde d'Abrera, Jesús Navarro, el regidor d'Esports, Jordi Moreno, i el regidor regidor de Seguretat Ciutadana, Alfred Delgado, es van desplaçar immediatament al centre aquàtic municipal per seguir de prop l'evolució de la incidència. Des de l'Ajuntament d'Abrera es vol agrair la ràpida actuació del personal tècnic del centre aquàtic municipal en el desallotjament de les persones usuàries, així com la col·laboració i el comportament exemplar de totes les persones que es trobaven a les instal·lacions en el moment de la incidència. Igualment, es vol posar en valor la coordinació i el treball conjunt de la policia local, el Servei de Protecció Civil, els bombers de la Generalitat i la resta de serveis municipals implicats que han permès gestionar la situació de manera àgil i eficaç. Des de l'Ajuntament d'Abrera es lamenten les molèsties que aquesta incidència pugui ocasionar i agraeixen la comprensió i la col·laboració de totes les persones usuàries.
3: Abrera Informació. Joventut.
4: Una trentena de joves d'entre 14 i 17 anys d'Abrera han participat enguany en una nova edició del curs de premonitors, premonitores, impulsat per la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament d'Abrera. La formació s'ha fet del dimarts 30 de juny al divendres 3 de juliol al Centre Polivalent, amb un total de 35 participants distribuïts en dos grups que han treballat simultàniament. Escoltem algunes de les participants a la formació que feien una valoració molt positiva en declaracions a Radio Abrera.
0: Hola, me llamo Esther y el curso me ha parecido muy entretenido, que hemos aprendido mucho y muy enriquecedor para la gente que ha venido al curso.
1: Me llamo María Campos y el curso ha sido muy divertido, hemos aprendido muchas cosas y ha estado muy bien.
5: Ana Fusalva Oviedo y ens agrada molt el curs, ha sido tan retingut.
4: I sentim també la valoració de la regidora de Joventut, Arantxa Galofré.
6: Estem molt satisfets de l'èxit que ha tingut el curs de premonitors d'aquest mes de juliol, que ha comptat amb una gran participació de 34 joves del nostre municipi. L'objectiu principal d'aquesta formació ha estat oferir-los eines per al seu coneixement personal, fomentar valors com el treball en equip, la responsabilitat i el compromís social a través de l'educació en el lleure. A més, aquesta formació podrà tenir un retorn pràctic perquè tots aquests joves que estiguin interessats podran realitzar les seves pràctiques en projectes de l'Ajuntament, com és el cas del nostre parc de Nadal, que ho celebrem el mes de desembre durant les vacances escolars. És una oportunitat perquè apliquin el que han après i s'impliquin activament en la vida del municipi. Així que moltes gràcies a tots els i les joves participants i gràcies pel seu entusiasme i el seu compromís aquests dies.
4: Aquest dimarts 21 de juliol a la tarda ha tingut lloc a la sala de plens de l'Ajuntament d'Abrera l'acte de lliurament de diplomes a l'alumnat del curs a càrrec de l'alcalde Jesús Navarro i la regidora de Joventut Arantxa Galofré, així com tècnics i tècniques municipals. El curs, que ha tingut una durada de 20 hores i s'ha realitzat en horari de 9 a 2, ha permès als i les joves adquirir coneixements i eines bàsiques per iniciar-se en el món del lleure educatiu, alhora que han treballat valors com el treball en equip, la responsabilitat, el compromís i la participació.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
7: A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
1: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.
2: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu. Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
0: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.
3: Ràdio Abrera, digui.
4: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
3: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
4: I us encarregueu de tot?
3: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
4: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
0: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

0: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 7, us parla Javier De Gea. L'Ajuntament de Tarragona ha acabat la instal·lació de 10 nous cartells que parteixen de la prohibició de saltar des de les roques en diversos punts del litoral de la ciutat. El missatge està escrit en català, castellà, anglès i francès i l'acompanya un pictograma il·lustratiu. Ens amplia la informació la companya Laura Casas, de Tarragona Ràdio.
3: Dos dels cartells s'han instal·lat a la zona del Fortí de la Reina, a la platja del Miracle, una de les més conflictives en aquest sentit, però també n'hi ha a la platja de la Rabassada, en el que és el camí de Ronda fins a la Sabinosa, o a la platja dels Capellans i a la platja Llarga. El conseller de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tarragona, Guillermo García de Castro, recorda la prohibició de banyar-se en zona de roques. Diu que si s'eviten aquestes pràctiques, el bany es converteix en segur perquè les platges estan vigilades.
4: I evidentment recordar que totes les zones de roques estan prohibit el bany, està prohibit llançar-se des d'elles i fer un ús responsable a les nostres platges, que si seguim les indicacions que ens marca en aquest cas la Creu Roja, podem gaudir d'un bany completament segur.
3: La Guàrdia Urbana en les darreres setmanes també ha començat a utilitzar drons per fer vigilància en aquests punts.
2: Tot això mentre el nombre de turistes internacionals va superar els 2 milions al juny a Catalunya, un 1,4% més en comparació amb els visitants estrangers del mateix mes de l'any passat, segons dades provisionals publicades aquest dilluns per l'Institut Nacional d'Estadística. Aquest registre és el més alt per un mes de juny des del 2029, just abans de la pandèmia de la Covid-19. En paral·lel, la despesa total que els turistes estrangers van generar el juny a Catalunya va ser de 2.955 milions d'euros, un 4,2% més que el juny de l'any passat. I els agents rurals han actualitzat el balanç de l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça, que afecta provisionalment 75 hectàrees de terreny forestal. Del total de la superfície cremada, 30,4 hectàrees corresponen a la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aigües Tortes i l'Estany de Sant Maurici. Les primeres investigacions apunten que l'origen del foc hauria estat l'impacte d'un llamp. Per facilitar les tasques d'extinció i evitar situacions de risc, el cos també col·labora en el tancament de 5 accessos de la zona. Els bombers de la Generalitat mantenen el confinament al voltant de l'incendi pel risc que el foc canvi de comportament i es demana als excursionistes que abandonin zones pròximes al perímetre. L'extinció continua principalment amb mitjans aèris i Protecció Civil manté activat el pla enfocat en fase d'alerta. Vaga convocada a l'estacionament regulat a Barcelona tots els caps de setmana, tant dissabtes com diumenge, a partir del 8 d'agost. La vaga afecta el personal de l'unitat d'àrea que revisa a peu el correcte ús d'estacionament regulat que fan els vehicles a Barcelona. Això és tot de moment. Tanquem. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
5: Bona tarda. L'Ajuntament d'Abrera exigeix millores de seguretat a la C-55 a l'altura d'Abrera al Departament de Carreteres de la Generalitat de Catalunya. L'alcalde Jesús Navarro i personal tècnic de l'Ajuntament d'Abrera, juntament amb policia local, han mantingut recentment una reunió de treball amb responsables del Departament de Carreteres de la Generalitat per abordar diferents actuacions destinades a reforçar la seguretat, la mobilitat i l'accessibilitat al municipi. La trobada ha tingut lloc a l'Ajuntament i ha anat seguida d'una visita a la infraestructura. Sentim l'alcalde, Jesús Navarro.
6: Hem tingut una reunió amb el Departament de Carreteres de la Generalitat de Catalunya per tal d'estudiar millores, per tal de veure quan s'han d'implantar a nivell de seguretat, a nivell de mobilitat, a nivell d'accessos. Ha sigut una reunió molt profitosa on hem pogut reclamar un estudi respecte a l'accés de la C-55, l'accés d'entrada i sortida pel barri de Camp Morral, i després també mesures de seguretat per tal d'impedir creuaments o actituds incíviques que puguin comportar un perill per la salut pública dels veïns i les veïnes. Per tant, una reunió molt favorable, una reunió tècnica, i que continuarem treballant colze a colze amb la Generalitat per millorar la seguretat del nostre municipi.
5: Per part de la Direcció General han participat en la reunió Daniel J. Gallego, cap del Servei Territorial de Carreteres de Barcelona, i el tècnic Òscar Morillo. Des del consistori s'ha exposat la necessitat d'elaborar un estudi específic sobre els accessos d'entrada i de sortida des de la C-55 al barri de Camp Morral, amb l'objectiu d'analitzar possibles millores que afavoreixin una mobilitat més segura i eficient. suficient. La reunió s'ha celebrat en un marc de col·laboració i coordinació entre ambdues administracions amb l'objectiu d'analitzar possibles millores que afavoreixin una mobilitat més segura i eficient. Així mateix, també s'han analitzat la conveniència d'implantar noves mesures de seguretat que contribueixin a evitar encreuaments inadequats i conductes incíviques que puguin posar en risc la integritat dels veïns i les veïnes. D'altra banda, s'està treballant en la redacció del nou projecte i en la materialització del projecte executiu d'externalització de la C-55 al seu pas pel nucli urbà d'Abrera. Pròximament us en podrem donar més detalls.
0: Abrera Informació, promoció econòmica.
5: Des de l'Ajuntament d'Abrera es continua apostant per la formació com una eina clau per afavorir l'ocupabilitat i la qualificació professional de la ciutadania, oferint accions formatives adaptades a les necessitats del mercat laboral. En aquesta línia, el Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera té obert el període d'inscripcions per al curs de neteja d'instal·lacions que s'iniciarà al setembre i que s'adreça a persones inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera. Aquest curs té com a objectiu proporcionar els coneixements i les competències necessàries per desenvolupar tasques de neteja i manteniment d'espais i equipaments, millorant així les oportunitats d'inserció laboral de les persones participants. La formació es durà a terme del 28 de setembre al 30 de novembre en horari de 9 a 2 a les aules del Departament de Promoció Econòmica. Les persones interessades poden formalitzar la seva inscripció o demanar més informació al Departament de Promoció Econòmica, ubicat al Mercat Municipal, primera planta, al carrer de Martorell número 20, trucant al telèfon 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. L'horari d'atenció a la ciutadania és de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 2:45 a 7 de la tarda.
0: Abrera Informació. Infància.
5: Recordem que l'Ajuntament d'Abrera té obert el termini per sol·licitar el xec nadó 2026, un ajut econòmic de 300 euros destinats a les famílies del municipi amb fills i filles nascuts, nascudes o adoptats adoptades entre l'1 de desembre de 2025 i el 30 de novembre d'enguany. Aquesta iniciativa, que enguany arriba a la seva novena edició consecutiva, té com a objectiu donar suport a les unitats familiars d'Abrera i ajudar a fer front a les despeses extraordinàries derivades del naixement o adopció d'un fill o filla. Les sol·licituds es poden presentar fins al diumenge 6 de desembre de 2026 inclòs, preferentment de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament al web abrera.cat o presencialment al registre de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, OAC. Durant els mesos de juliol i agost, l'horari d'atenció a la ciutadania és de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 2:45 a 7. Per accedir al xec nadó de l'Ajuntament cal complir, entre d'altres, els requisits següents: que un dels dos progenitors o adoptants estigui empadronat o empadronada a Abrera, que almenys la mare, el pare o tutor o tutora tingui una antiguitat mínima d'un any d'empadronament al municipi abans del naixement o adopció, que el nen o la nena estigui empadronat o empadronada a Abrera i està al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament. Per a més informació sobre aquesta convocatòria, les famílies es poden adreçar al Servei d'Infància i Acció Social de l'Ajuntament d'Abrera, al carrer Major número 3, trucant al telèfon 93 770 2911 o enviar un correu electrònic a infancia@abrera.cat. Trobareu tota la informació al web municipal abrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Javier De Gea. Alguns estats de la Unió Europea han demanat aclarir per què es va produir un augment intens i sobtat d'arribades de migrants a Ceuta durant la reunió dels ambaixadors comunitaris que s'ha celebrat aquest migdia per videoconferència. Segons fonts de la UE, la trobada ha estat honesta i constructiva, malgrat la crisi que s'ha obert entre els socis europeus arran dels incidents a la frontera, i ha estat d'utilitat per ajudar a explicar-se els uns als altres. Durant les intervencions, alguns països han assenyalat que la migració s'ha fet servir de vegades per pressionar la UE i les seves fronteres, i s'han obert a compartir la seva experiència per evitar-ho. També els socis comunitaris han mostrat el seu suport a Espanya. Aquesta trobada es produeix abans de la reunió de ministres d'Interior que tindrà lloc demà dimarts per analitzar la situació a Ceuta a petició del govern espanyol i després que la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, defensés enfortir encara més les fronteres en els punts crítics, tant amb més vigilància com amb l'ús de barreres físiques quan sigui necessari. I la millora de les condicions meteorològiques de l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça ha permès la protecció civil ha aixecat les restriccions d'accés i d'activitats d'excursionisme d'alta muntanya. A través d'un nou ES Alert s'ha informat que es restableix l'accés a la zona compresa entre l'Arnoguera Ribagorçana, la vall de Conangles, la vall de Besiberri i els barrancs fins a Sanet. Paral·lelament, també s'ha desactivat l'alerta del pla enfocat, ja que es preveu una millora generalitzada del risc d'incendis durant els pròxims dies. L'incendi ha afectat provisionalment prop de 75 hectàrees de terreny forestal, de les quals al voltant de la meitat es troben a la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aigües Tortes i l'Estany de Sant Maurici. Segons les primeres investigacions dels agents rurals, el foc hauria estat provocat per l'impacte d'un llamp. Durant l'emergència, els bombers han treballat principalment amb mitjans aeris i els agents rurals han col·laborat en el tancament dels accessos per facilitar les tasques d'extinció i garantir la seguretat. Els Mossos d'Esquadra investiguen l'agència de viatges de les comarques gironines per un possible cas d'estafa, després que una vintena de persones hagin presentat una denúncia. Alguns dels afectats han assegurat que hi hauria unes 200 famílies que s'han quedat sense vacances, el que es va arrencar fa unes setmanes, quan alguns van demanar de cancel·lar el viatge però no els van retornar els diners. Aquest cap de setmana hi havia persones que no van poder agafar l'avió perquè era hora de marxar i encara no els havien enviat el bitllet. I d'altres han sabut a mig del viatge que no estava tota l'estada pagada i que els quedava una part a deure. I un petit apunt per acabar, una persona mort atropellada avui per un vehicle a la Rambla de Sant Jordi de Vilanova i la Geltrú. L'accident s'ha produït al pas de vianants que hi ha tocada la comissaria dels Mossos i fins allà s'hi han desplaçat dues unitats del servei d'emergències mèdiques, a més de diverses dotacions de la policia local. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
3: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. Continuen les obres d'estesa de la línia elèctrica de la planta de SEAT de l'Avinguda de Can Amat amb l'execució de la segona fase dels treballs. La primera es va executar durant els primers mesos de l'any. Amb motiu d'aquests treballs es produeixen canvis temporals en el trànsit a l'Avinguda de Can Amat del polígon industrial del Barcelonès de Brià i també es produiran modificacions temporals en el recorregut i les parades del servei de bus urbà per les obres de l'Avinguda de Can Amat fins al dissabte 15 d'agost. Així el bus no circularà pel carrer de Brià, el carrer de Montserrat i el tram de l'Avinguda de Can Amat fins a l'Avinguda de Can Noguera i s'establirà com a itinerari alternatiu el pas pel carrer de Neto, la Ronda de Sant Jordi, el carrer del Ter, el carrer de Marie Curie, el carrer de Barcelona i l'Avinguda de Can Noguera fins a enllaçar amb l'Avinguda de Can Amat. D'altra banda, durant el mateix període, s'anul·larà temporalment la parada ubicada al carrer d'Abrera i s'habilitarà una parada provisional alternativa al carrer de Neto, cantonada amb el carrer dels Pirineus. Podeu consultar aquestes modificacions temporals del recorregut i les parades del bus urbà d'Abrera al web municipal abrera.cat i a l'app gratuïta de Montbus, on també s'actualitzen periòdicament les diferents informacions relacionades amb aquest servei. Les recomanacions generals mentre durin els treballs són les següents. Respectar en tot moment la senyalització temporal i les indicacions del personal d'obra, preveure més temps del desplaçament durant els dies feiners i a recomanar, sempre que sigui possible, utilitzar vies alternatives com l'autovia A2 i els accessos principals a Abrera i a Can Amat. Trobareu el detall d'aquesta informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
3: Abrera Informació, Protecció Civil, Salut.
4: Ens trobem immersos a la calor de l'estiu i és important preparar-se i prevenir els efectes adversos de la calor, com la deshidratació, l'esgotament i els cops de calor. L'excés de calor pot suposar un perill per a la salut i agreujar una malaltia crònica o provocar deshidratació i esgotament. Si l'exposició a temperatures molt altes es perllonga, la temperatura del cos pot elevar-se fins a nivells perillosos i es pot patir un cop de calor, un trastorn amb conseqüències potencialment greus que requereix atenció mèdica immediata. Entre d'altres consells, a casa recomanar utilitzar algun tipus de climatització i tancar les persianes on toca el sol directament durant el dia i obrir-les de nit. Al carrer eviteu el sol directe i sortir a les hores centrals del dia, procurant caminar per les zones d'ombra, portar aigua i beure sovint. Si coneixeu gent gran malalta que viu sola, ajudeu-los a seguir aquests consells i protegiu els nadons, persones amb malalties cròniques i també les vostres mascotes. Podeu consultar tots els consells per protegir-nos de la calor i evitar els incendis forestals als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
3: Abrera Informació. Acció social. Educació.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera s'ha obert el termini de presentació de sol·licituds dels ajuts econòmics per l'escolaritat, menjador i acollida, destinats a infants de 0 a 3 anys de l'Escola Bressol Municipal Montpetit d'Abrera del curs 25-26. El termini de presentació de sol·licituds és del dijous 23 de juliol fins al dimecres 19 d'agost de 2026, amb dos inclosos. La finalitat d'aquests ajuts és la de contribuir a l'accés a centres i serveis educatius públics del primer cicle d'educació infantil sota el principi d'igualtat d'oportunitats. Els serveis d'educació infantil de primer cicle inclouen l'escolaritat, l'enmenjador i l'acollida. L'ajut es pot tramitar de forma telemàtica a través de la seu electrònica al web abrera.cat o al registre d'entrades de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, OAC, de l'Ajuntament d'Abrera, plaça de la Constitució número 1, de dilluns a divendres de 9 a 2 i tard de dimecres també de 2:45 a 7. Per a més informació, contacteu amb el Servei d'Acció Social de l'Ajuntament, carrer Major número 3, de dilluns a divendres de 9 a 2 del matí, al telèfon de contacte 93 770 2911, extensió 1702, i al correu electrònic serveissocials@abrera.cat. Trobareu tota la informació al web municipal abrera.cat.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera.
0: A Ràdio Abrera, fórmula.cat.

No és enveja, és una denúncia conscient. T'aparten de l'ambient si no el segueixes la corrent. Grups que es mantenen sense que ho demani la gent et faran el PAC perquè els contracti l'Ajuntament. Els escenaris haurien de ser pels artistes, no per empreses que utilitzen artistes per guanyar divises. La qualitat no prima ni les cares visibles, importa el producte. I tu no ets imprescindible.

0: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè m'encanten els seus programes.
1: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè estic informat del que passa a prop meu.
2: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè té una gran varietat d'estils.
3: Nosaltres som de Ràdio Abrera. I tu, a què esperes? Escolta'ns al 107.9 FM i a www.radioabrera.cat i descarregues la nostra app.
4: Disponible per Android i iOS.
5: Això és un...

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

passen coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu pit.

Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Javier De Gea. El govern es proposa reduir més de 200 tràmits burocràtics. Amb aquest objectiu treballa l'executiu de Salvador Illa des d'ara i fins al final de la legislatura a través del programa CatGirem. De fet, la Generalitat ja ha gestit la millora de 170 processos i ara se n'afegeixen 40 addicionals. La mesura permetrà estalviar en conjunt fins a 6 milions d'hores als ciutadans cada any. Ens amplia la informació Gisela Puntí.
3: Per aconseguir-ho s'han aplicat mesures com implementar nous formularis digitals i automatitzacions per evitar desplaçaments. També no demanar a la gent dades que l'administració ja té. Uns mecanismes que s'han aplicat en àmbits com la salut, l'educació, l'empresa, l'agricultura i la justícia. Albert Dalmau és el conseller de la presidència.
4: Hem ampliat, no?, fins al conjunt de 210 tràmits en els que estem actuant actualment amb aquesta reenginyeria de processos. Repeteixo, amb l'objectiu de fer més senzilla i més fàcil la vida de les persones, varen fer 170, n'afegim 40 addicionals.
3: Un dels tràmits millorats és el consentiment sanitari, indispensable per autoritzar operacions i proves mèdiques. També serà més ràpid i directe el nou tràmit per fer-se parella de fet o acreditar el coneixement del nivell A1 de català a les persones nouvingudes, que ara s'executarà amb un sistema de fitxes digitals que evitarà trajectes innecessaris.
2: Eusebi Campdepadrós, exsecretari de la Mesa del Parlament, ha deixat Junts pocs dies després que el Tribunal Suprem li apliqués l'amnistia pel cas relacionat amb la tramitació de debats sobre l'autodeterminació i la monarquia. Segons ha transcendit, considera que un cop resolta la seva situació judicial, la seva etapa política ha arribat al final. Campdepadrós va ser cap de llista de Junts per Tarragona a les eleccions del 2017 i va formar part de la Mesa del Parlament entre el 2018 i el 2020. Anteriorment havia militat a ERC i després del seu pas pel Parlament va ser secretari per a l'Administració de Justícia al govern de Pere Aragonès, fins a la sortida de Junts de l'executiu. Els Mossos d'Esquadra han detingut 3 homes acusats de sostreure cablejat de coure de les vies del tren a Mollet del Vallès. Els fets van ser detectats gràcies a la col·laboració ciutadana que va permetre alertar els serveis d'emergència i facilitar la localització dels presumptes autors. Els agents van poder intervenir quan els homes intentaven fugir dels llocs dels fets i van procedir a la seva detenció. I la policia local de Palafrugell al Baix Empordà ha detectat un increment rellevant de la venda de droga a domicili, especialment en els nuclis d'habitats de Calella de Palafrugell, Llafranc i Tamariu. És una situació que es dona d'una banda per l'arribada massiva de turisme durant la temporada d'estiu, que multiplica per 4 la població global, i de l'altra perquè la pressió policial l'ha desplaçat als punts de vendre de droga de les places i als carrers. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera.
5: Ladies and gentlemen, boys and girls.
6: Blacktrònica.
7: There are places we will see.
8: La evolución de la electrónica en la música de origen negro. Protagonista en tu FM. Escuchamos todos los estilos y artistas vinculados al acid jazz, funky, smooth, fusión, soul, techno y las nuevas tendencias ligadas a la electrónica. Todas las épocas son importantes para entender esta genial música. Para disfrutar de la influencia de la electrónica en la música de color, Blacktrónica. En la realización, Manolo Prieto.
9: Aventuras libres y creativas reflejadas en su dimensión electrónica viajan en Blacktrónica. Un saludo a todos.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10, us parla Javier De Gea. Els conductors que omplen aquest dilluns el dipòsit a les benzineres de Roda Catalunya ho fan amb certa resignació davant d'un nou increment dels preus, coincidint amb l'inici del mes d'agost. Ens amplia la informació Marc Fornells, de Lleida Televisió.
3: Els imports del dièsel s'han enfilat aquest estiu fins a 16,5 euros i el de gasolina 7 euros més, en comparació amb el mateix període de l'any passat, segons ha informat el Ministeri de Transició Ecològica. Una escalada que també va marcada pel final de les ajudes del govern espanyol, que anirà reduint gradualment fins a l'octubre. L'Àngel Casamajor, comercial d'una empresa de compraventa de cotxes, veu que els clients cada cop més demanen vehicles de consum baix.
4: La gent cada vegada que ve a comprar sempre pregunten el preu del vehicle, el primer de tot, i després la segona pregunta és quant gasta aquest vehicle. 80% de la població actualment està mirant cada vegada més els consums.
2: I canviem de tema perquè Protecció Civil ha desactivat aquesta tarda el Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals de Catalunya per la millora de les condicions de l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça, que han permès aixecar la restricció d'activitats d'excursionisme d'alta muntanya a la zona. En quant al perill d'incendis, de cara al dimarts es limita molt alt en alguns punts de les comarques de Lleida, la Catalunya central i l'interior de les comarques de les Terres de l'Ebre. A la resta del país, el perill és alt o moderat. Per aquest dimarts no hi ha municipis amb el nivell 4 del Pla Alfa dels agents rurals i ja estan oberts els accessos als espais naturals que es mantenien amb restriccions. En canvi, Protecció Civil ha activat el Pla Especial d'Emergències per Inundacions en fase d'alerta, un cop actualitzada la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya, que confirma que aquest dimarts a partir del migdia hi pot haver pluges fortes, sobretot a les comarques del nord-est. Segons el Servei Meteorològic, les comarques amb més probabilitat que es puguin superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts són el Ripollès, la Garrotxa i Osona. Ja aquesta tarda hi ha hagut precipitacions acompanyades de tempesta i temps violent al Solsonès, al Berguedà i la Cerdanya. També s'adverteix de tempestes intenses amb pedra i vent fort, esclafits o tornados al Pallars Jussà, l'Alta Ribagorça, la Vall d'Aran i el Pallars Sobirà. I també aquest dimarts els ministres de l'Interior de la Unió Europea es reuneixen per tractar la crisi migratòria a Ceuta amb els estats membres dividits. Arran dels incidents a la ciutat autònoma, 22 països van enviar una carta per demanar una acció coordinada per protegir les fronteres exteriors. En paral·lel, també el president espanyol, Pedro Sánchez, va sol·licitar una reunió dels 27 amb caràcter d'urgència. I un breu apunt per acabar, un veí de Martorell de 21 anys ha mort a la conseqüència de les ferides provocades per una vaca durant la festa major de Tirig, a Castelló. L'accident es va produir el dijous al matí, quan el noi va travessar d'una tanca de protecció a una altra i una vaca el va embestir i li va provocar greus ferides al cap. Això és tot per avui. Tornem demà amb més notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera.
5: Hola, señorita. ¿Me muestras tu invitación, por favor?
6: Sí, aquí la tienes. He cruzado el mundo entero solo para llegar hasta aquí. Espero que no haya problema para entrar ahora.
5: House Nation. Muchas gracias. Puedes pasar. Bienvenida al Santuario del Sonido. Bienvenida al Palacio de Seda de House Nation. Yo soy J.C. Argandoña y durante la próxima hora seré el guardián de tus sentidos. Esta semana te acompañaré a visitar la habitación 312 de este palacio sin igual. ¿Estás dispuesta a comenzar esta aventura sin retorno?
6: Mi curiosidad es mayor que mi miedo. Si el riesgo es perderme en la música, estoy dispuesta a pagar ese precio. Sé que solo tú tienes la llave. No te detengas ahora. Adelante. Quiero entrar en esta habitación.
5: ¿Tú lo has querido? ¿Te sientes preparada para correr este riesgo?
6: Estoy segura de que disfrutaré de esta estancia. Llévame a ese mundo donde la música suena con alma.
5: Muy bien. Como guardián de tus sentidos, me alegra escuchar eso. Ajusta el volumen porque aquí y ahora comienza House Nation Radio Show by J.C. Argandoña. House Nation, el mejor sonido de club.

0: Ràdio Abrera, són les 11.
1: A Ràdio Abrera, ara comença Hora 23.
2: 60 minuts amb el millor del chill out.
3: ¿Qué hora son, mi corazón?
2: Hora 23.
4: Te lo dije muy clarito. Permanece la escucha.
1: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
2: Hora 23.
1: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
2: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
1: A Ràdio Abrera, Hora 23.
5: Ràdio Reloj.
6: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
5: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Hora 23.
1: Permanece a la escucha.
0: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
2: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
3: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: paso.
1: Hora 23.
2: Te lo dije muy clarito.
3: Permanece a la escucha.
4: A Ràdio Obrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
1: Hora 23.
4: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
1: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
4: A Ràdio Obrera, Hora 23.
5: Ràdio Reloj.
6: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
5: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Hora 23.
1: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
1: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
1: A Ràdio Abrera, Hora 23.

0: Hora 23.
1: Permanece a la escucha.
2: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
2: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
2: A Ràdio Abrera, Hora 23.
3: Ràdio Reloj.
4: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
3: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Ràdio Abrera. Són les 12.
1: Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia.
2: I me pregunto si pudiera ser...
1: Amb tots els èxits del panorama nacional.
2: Quiero

0: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé.
1: Soy J.C. Rando.

No pots dormir? Treballes en el torn de nit? No trobes cap sèrie que t'enganxi? També a la nit, Ràdio Obrera.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

Are you?

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llenceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Tenim la millor selecció musical per les teves nits d'estiu. Ràdio Abrera.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Carlo Abrera, 107.9, els èxits.
1: Ràdio Abrera, és la una.
2: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.

0: body, baby, do that conga.
1: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
2: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: Ràdio Abrera. Són les dues.
1: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
2: De dilluns a divendres, d'una a quatre de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
3: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktrónica, aquí en Ràdio Abrera, 107.9 FM.
0: Perquè no pots viure sense música. Ràdio Abrera.